0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio. Abro un...

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: Tarragona Dansa renova una junta formada íntegrament per dones. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. L'agrupació sardanista Tarragona Dansa renova una junta íntegrament formada per dones. Parlem amb elles. Aquest és el programa 487 i tenim més titulars. En esports, l'inici del Campionat de Catalunya Gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. 9 colles ballant a plaça. Repassem els resultats. En educació, més de 1.000 alumnes ballen sardanes per primer cop a les 4 demarcacions a la cloenda de les campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes amb una estrena d'Anna Abad. Aquesta cloenda s'emmarca enmig de les vagues d'educació. I el flabiolaire Albert Fontelles Ramonet obté la beca Francesc Pujol, una de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Coneixem quines enregistrarà. I Figueres aprofita l'aplec per acostar la sardana a 450 joves aquesta setmana. També escoltem la nova sardana de Lluís Alcalà. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Tarragona, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: L'agrupació sardanista Tarragona Dansa aprova una junta íntegrament formada per dones. És l'encapçalada per Laura Abad, que ha buscat el quòrum de 6 sardanistes més per renovar la junta directiva de l'entitat en un moment de transició. Elles són al capdavant, com a presidenta, Laura Abad, però també com a vicepresidenta, Júlia Boix. De secretària hi ha Ares Pallarès i Teresa Soler assumeix la tresoreria. També com a tresorera hi haurà Meritxell Anglès. I de vocals d'infants i joves hi ha Laura Grau i de vocal d'activitats hi ha Marc Gomà. La presidenta ens explica els motius d'aquesta junta feminitzada. Laura Abad és la nova presidenta de l'agrupació sardanista Tarragona Dansa en declaracions al Coplejant.
2: Aquesta nova junta ve formada d'un canvi generacional total, com heu pogut veure, i d'un moment on l'agrupació ens trobàvem en un impàs de juntes directives i que no hi havia cap candidatura. Donada la situació, vaig decidir tirar endavant aquest nou projecte i vaig buscar gent a la qual envoltar-me, no? I clar, si jo busco gent amb la qual envoltar-me, el primer que penso és jovent, perquè clar, jo tinc 25 anys i amb qui comparteixo més moments sardanístics és amb la gent de la meva edat, que dona la casualitat que la Tarragona Dansa, majoritàriament tots som dones, llavors doncs don peu una mica així, no?, a començar a parlar amb gent del meu voltant, que cregui que podem funcionar bé treballant en aquest nou projecte juntes, i a poc es va formant aquesta nova junta. També s'ha de dir que no la formem només noies de només de 25 anys, sinó que també contem amb dues noies que ballen a la Toc de Dansa, que no són gent grans, que també són joves i que també donaven com una altra visió i que al final en aquesta nova junta tothom hi té cabuda i que el fet que siguem dones ha sorgit una mica com inesperat, no? O sigui, no ha sigut algo forçat, no ha sigut algo previst, però al final vas parlant amb les persones i hem acabat formant aquest equip que per mi és xulíssim i m'encanta. I al final és un equip on creiem que la sardana té futur i que aquest futur passa a obrir portes, a sumar gent, a treballar amb il·lusió, i nosaltres la veritat és que arribem amb moltes ganes, sobretot d'escoltar, d'aprendre moltes coses i de treballar conjuntament entre nosaltres i amb tota l'agrupació, perquè així l'agrupació continuï sent un espai viu, un actiu, no? I cada cop més important dins la cultura popular, tant de Tarragona com de tot Catalunya. A més, jo també vull agrair, a part de la feina de la Junta, que he format nova, sinó que tenim gent que ens recolza pel darrere, que està allí, que no forma la cara visible, però que la tenim treballant amb nosaltres, i crec que també és una cosa com molt important.
1: De fet, la mateixa colla en la categoria granja està molt feminitzada. De fet, va ser gràcies a elles que la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya va canviar la normativa sobre l'obligatorietat de les parelles heteronormatives als concursos de sardana esportiva la temporada passada. Pel que fa al projecte de l'entitat, Abad ens explica que volen fomentar la base infantil de les seves colles de competició.
2: Pel que fa al nostre projecte, aquest projecte dura 4 anys, ja que la renovació de nova candidatura es farà al març del 2030 i just el 2029 celebrem el 50è aniversari de l'agrupació, que crec que és una gran fita, és una gran celebració i és amb algo que agafem moltes ganes, no?, de tindre com aquesta gran fita final. Però durant aquests 4 anys també volem treballar altres coses. La primera de totes per nosaltres és recuperar la gran base, que són les colles petites, els infants i els joves. Actualment aquest any no podem sortir ni amb colla Levina, que ja fa uns anys que no hi sortim, però la colla infantil s'han fet grans i ja són juvenils, i no tenim ni colla Levina ni infantil. Llavors creiem que és un gran pilar de l'agrupació, que els nens i els joves en realitat són el futur de la sardana i de l'agrupació, i llavors treballarem molt per tornar a aconseguir molts infants que es puguin vincular a l'agrupació, que es pugui vincular a la sardana, que aprenguin, que ballin i que creixin en aquest ambient on jo mateixa hi he crescut i que és un ambient que m'encanta.
1: La nova junta dona molta importància a l'acompanyament dins de l'entitat com a pilar fonamental per fer comunitat al voltant de la sardana. Escoltem Tarragona Dansa, una sardana de Josep Maria Guitart i Oliver de 1985, dedicada a aquesta entitat a càrrec de la Cobla Marinada, i la podem trobar en el disc Les Sardanes de les Colles, volum 1.

0: Això era Tarragona Dansa, de Josep Maria Guitart.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
0: En esports, l'inici del Campionat de Catalunya gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. Nou colles ballant a plaça. La colla Match va ser la gran triomfadora de la tarda que, després de quedar darrere la temporada passada...

dèiem maig. En tot cas, el guanyador absolut d'aquest concurs és el sardanisme, i és que veure tantes colles a plaça et fa oblidar entre as i bes, tant se val. El que compta és quants peus hi havia puntejant a la plaça, i n'eren molts, no passava des de feia molts anys. A plaça van veure els companys de Lleida, de Rubí i Terrassa, que feia molt de temps que no participaven al Campionat de Catalunya. Al proper concurs també hi debutaran els nenúfars de Banyoles, que aquest cop descansaven, igual que la colla Violetes, que també fa unes quantes temporades que no la veiem a plaça. Pel que fa als enfrontaments d'aquestes colles que competeixen al grup B, però també categoria gran, entre Galzeran i Sempre Tarragona Dansa, va guanyar Sempre Tarragona Dansa. Després Galzeran va guanyar a la Muni Crits, i també en un altre enfrontament entre Tarragona Dansa i a Muni Crits va guanyar Tarragona Dansa. Finalment, també en aquesta primera sardana, entre Tarragona Dansa i Dolç Infern, va guanyar Tarragona Dansa. Pel que fa a la segona sardana, ells en ballen només dues. Entre Muni Crits i Dolç Infern va guanyar Dolç Infern. Entre Dolç Infern i Sempre Tarragona Dansa va guanyar Sempre Tarragona Dansa. Galzeran i Tarragona Dansa va guanyar Galzeran. I finalment Sempre Tarragona Dansa va guanyar a Tarragona Dansa. Una de les sardanes que van ballar totes aquestes colles del Campionat de Catalunya Gran va ser Estela, de Joan Calvet, una sardana instrumentada per Jordi Molina, que s'estrenava a Vilobí d'Unyà el febrer del 2025, dedicada a Estela Vidal i Colla en el desè aniversari de la seva mort, dona, de Joan Calvet. L'escoltem a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat.

0: Això era Estela, de Joan Calvet.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I seguim amb més notícies.
1: Notícies. Educació.
0: I és que aquest cap de setmana han passat moltes coses i moltes coses importants, com esteu podent sentir. Per primer cop s'ha organitzat la cloenda conjunta a les quatre demarcacions de Catalunya de les diferents campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes que hi ha al país actualment. Són el País a l'Escola de Som Sardana, a Barcelona i a Tarragona, el Saltem i Ballem a Lleida, de la Federació Sardanista de Lleida, i la Sardana a l'Escola a Girona. Divendres al matí, més de 1.000 alumnes van ballar sardanes a Barcelona, Tarragona, Bellpuig i Salrà. Les han après a l'escola durant aquest curs i van estrenar una sardana d'Anna Abad, el misteri de la dansa perduda, per ballar punts lliures, que escoltarem ara. Va ser, com dèiem, aquest divendres 8 de maig al matí, amb aquesta ballada conjunta i amb aquesta estrena que estrenava Anna Abad. Així ho explicava la compositora a les seves xarxes socials.
2: Però crec que val la pena explicar-les, i és que al matí es va celebrar la cloenda d'una campanya que es diu El País a l'Escola, que és quan els monitors van a les escoles durant uns mesos i ensenyen als nens a ballar sardanes, i cada any s'encarrega una sardana a un compositor o compositora, que després una persona, en aquest cas l'Anna Tantinyà, coreografia, i els nens doncs tots s'aprenen la coreografia d'aquesta modalitat de sardana que es diu Punts Lliures, i ballen tots junts. Llavors ahir va passar això, que simultàniament a diversos punts de Catalunya es va estrenar una sardana que en aquest cas em van encarregar a mi, que és El misteri de la dansa perduda. I res, jo em vaig inventar una pel·lícula de que de sobte el món oblidava com ballar sardanes i els nens l'havien d'anar a recuperar. I res, em va fer molta il·lusió que hi s'estrenés això. Si la voleu escoltar, està pel YouTube.
0: Així ens ho explicava l'Anna Abad, una amiga del programa. Una abraçada des d'aquí, Anna. I anem a repassar cada punt del territori on es van ballar aquestes sardanes. A Barcelona va ser el Pla de la Catedral. Més de 600 alumnes de les escoles de primària de les províncies de Barcelona i altres han pogut mostrar el que van aprendre als cursos de sardanes impulsats per Som Sardana, un acte que va ser presentat per Elisabet Carnicer i va ser acompanyat per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. De la seva banda, l'agrupació sardanista de Tarragona Dansa, que n'hem parlat avui aquí al programa en l'obertura, ha portat la cloenda del País a l'Escola altre cop a Tarragona, a la seva Rambla, i amb les escoles, quatre de Tarragona i una d'Altafulla, es van trobar, com dèiem, a la Rambla Nova de Tarragona, amb la cobla la principal de Tarragona. La mateixa compositora Anna Abad va fer acte de presència a l'acte. I divendres al matí també Bellpuig, en el camp de futbol municipal, va acollir la cloenda del programa intercomarcal Lleidatà Saltem i Ballem, coordinat per la Federació Sardanista de Lleida amb la Cobla Bellpuig. La trobada va reunir 360 alumnes i una cinquantena de sardanistes i monitors. Els alumnes van venir de 9 centres educatius de Agramunt, Oliana, Fondarella, Tàrrega, Agramunt, Bellpuig i Pons. Enguany també es va fer un homenatge a Montserrat Carulla, pionera del Saltem i Ballem a les Terres de Lleida, la qual va morir el passat mes de desembre. I finalment, Salrà, que es va dur a terme a la plaça del Mercat, la cloenda de la campanya escolar La Sardana a l'Escola, impulsada des de Som Sardana, però per l'agrupació sardanista de Salrà i l'Ajuntament de Salrà, aquesta campanya educativa de Girona amb la Cobla Bisbal Jove. Aquest any hi van assistir uns 200 nens i nenes de diferents escoles de Salrà, Anglès, la Bisbal, d'Empordà i Vidreres, gràcies a aquest projecte que apropa la sardana i la cultura catalana a les aules. Anem ara a escoltar aquesta sardana d'estrena d'Anna Abad, El misteri de la dansa perduda, que els nens la van ballar de punts lliures, i a sobre hi sentirem els comentaris de la monitora de quins passos han d'anar fent els nens a sobre d'aquesta sardana. L'escoltem, és aquesta, El misteri de la dansa perduda.

0: Vinga!
1: Això era el misteri de la dansa perduda, la sardana que han anat escrit per tots els nens i nenes que han après a ballar sardanes aquest any. I seguim en educació, perquè parlant de gustar la sardana als més joves, aquest cap de setmana se celebra el 65è aplec de Figueres a la Rambla amb les cobles Montgrín, Sant Jordi i Bisbal Jove. I per això se celebra una trobada sardanista escolar amb la participació de, atenció, 450 alumnes de 6 centres de la ciutat. Els dies previs hi haurà aquesta trobada i els alumnes seran tant d'ESO com de primària dels centres educatius Institut Ramon Muntaner i les escoles Sant Pau, Cor de Maria, Josep Pallach, Salvador Dalí i, com a novetat, enguany també la Maria Àngels Anglada, totes de Figueres. I hi haurà una vintena de rotllanes de 25 persones i tots els estudiants es vestiran amb una samarreta blanca i duran un mocador verd amb els logotips de l'Ajuntament de Figueres i el Foment de la sardana Pep Ventura.

0: doblejant.cat.
1: I ara anem amb les estrenes.
0: Doblejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana s'han estrenat sardanes de Lluís Alcalà i Òscar Barquer. Comencem per Òscar Barquer, que ha estrenat a Tàrrega aquest diumenge el seu aplec de la sardana, una nova sardana, una composició que s'afegeix al repertori amb voluntat de deixar empremta. La nova sardana porta per nom Aplec de Tàrrega, Sons de l'Ondara, i ha estat composta, com dèiem, per Òscar Barquer. L'aplec va comptar amb la participació d'alumnes de les escoles que han après part dels cursets del programa Saltem i Ballem, que divendres també eren a Bellpuig, reforçant així la vessant pedagògica i la continuïtat de la sardana entre les noves generacions. I el que també ha estrenat ha sigut Lluís Alcalà amb Marinada 50, dedicada al 50è aniversari de la colla sardanista Marinada de Castellbisbal. Ho va fer a Castellbisbal amb la seva copla, La Mediterrània, i així ho escoltem ara amb la gravació de l'estrena. És Marinada 50, de Lluís Alcalà.

0: Això era Marinada 50, la nova sardana de Lluís Alcalà.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I ja veieu que aquesta setmana no parem amb les notícies i és que en tenim més.
1: Notícies.
0: I com veieu, totes bones. I és que el flabiolaire Albert Fontelles obté la beca Francesc Pujol, de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El professor de música del Conservatori Professional de Dansa i de l'Institut del Teatre, Albert Fontelles, ha estat distingit amb una de les primeres beques Francesc Pujol per donar suport a la recerca i promoure estudis originals sobre el patrimoni musical català. El projecte ha presentat Francesc Pujol i la sonoritat del noucentisme, la música per a cobla en el seu catàleg d'obra, ha estat reconegut per la modalitat B amb una dotació de 5.000 euros. Les beques, que prenen el nom de Francesc Pujol i Pons, volen estimular la investigació musicològica a partir dels fons documentals del CEDOC i contribuir a la divulgació del patrimoni musical català. El musicòleg, graduat per la Universitat Autònoma de Barcelona i també en interpretació per l'Escola Superior de Música de Catalunya, actualment és docent del CPD i de l'ESMUC i també és flabiolaire a la Cobla Marinada. Nosaltres el felicitem des d'aquí, una abraçada, Albert, i per això escoltem una de les seves sardanes, Elegíaca, del flabiolaire Albert Fontelles. L'escoltem, aquesta sardana del Solsoní, que s'escrivia i s'estrenava el 2016.

0: Això era Elegíaca, d'Albert Fontelles.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Novetats discogràfiques.
0: El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Sardanes com Les Fades de Hollywood, que estrenaven del Marc Timón l'any passat, o també Vallverdú d'Anna Nevat, o l'Arpia de Balaguer de Bàrbara Ardanui, o també la sardana La Iaia Asunción de Jean Castells i Pere Bages, que els valia el premi del certamen de composició de Gramunt. A més d'una nova sardana, ens anuncien de Pitu Chamorro, que s'estrenarà a la sardanada de Balaguer el 3 d'octubre, o una nova sardana d'estrena al novembre pels 75 anys del concurs de Collos. No sabem encara l'autor. Aquestes són algunes de les sardanes que s'enregistraran en aquest nou disc del col·lectiu sardanista de Balaguer, i és per això que l'entitat ha posat en marxa aquesta setmana una campanya de micromecenatge a la plataforma Barcami, amb l'objectiu de finançar un nou disc de sardanes vinculades a la ciutat. El projecte, que s'allargarà fins a principis de juny, pretén recaptar 1.000 euros per cobrir part dels costos d'edició d'un treball que commemora els 75 anys del concurs de colles sardanistes. El president del col·lectiu, Jaume Marvà, destaca que el disc neix amb la voluntat de posar en valor el patrimoni sardanista local i donar visibilitat a composicions recents vinculades a Balaguer. Durant la campanya, els mecenes podran adquirir el disc, però també diferents recompenses, com per exemple assistir a una sessió d'enregistrament amb els músics de la Copla Montgrins, entre d'altres. L'enregistrament està previst pel mes de juny als estudis 44.1 de Girona, amb audiovisuals de Sarrià, i anirà a càrrec, com dèiem, de la Copla Montgrins. La presentació oficial del disc es farà al novembre, coincidint amb la Festa Major de Balaguer. El treball inclourà un total de 15 sardanes i la dansa El Galop de Balaguer. Escoltem una d'aquestes sardanes que hi serà al disc, però en aquesta ocasió que recta la principal del Llobregat és Vallverdú, d'Anna Nevat, els 100 anys de Josep Vallverdú, i Aixalà guanyava l'accèssit a joves talents a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: cuplejant.cat.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Un recull perquè som al maig i hi ha moltes coses. Divendres 22 de maig comencem a la 1 Festa Major de Corbins amb una ballada amb la Salvatana. I també divendres a les 10 concert de vigília del 39è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Teatre Auditori Narcís Masferrer amb la cobla La Principal de la Bisbal. Passem a dissabte 23 de maig. A 2:12, ballada a l'Ella amb la cobla, la principal de Llobregat, i a la 1, ballada a Cervià de les Garrigues amb la cobla Tàrrega. També a 4:45 de la tarda, 82è aplec de la Sardana de Badalona amb la cobla, la principal de Llobregat, la Marinada i la Ciutat de Girona. I a les 6, 38è aplec de la Sardana d'Esparreguera amb les cobles Vila d'Olesa i Ciutat de Cornellà. També 30è aplec de la Sardana d'Almacelles, dissabte que ve, a les 6 i a les 11 de la nit amb la cobla Reus Jove. I a les 7 de la tarda, ballada a Arenys de Munt amb la Bellpuig Cobla. També dissabte que ve a les 8, ballada a Sant Feliu de Guíxols, ballada de vigília de plec del 39è plec de la Sardana amb la Bisbal Jove. I també a 2:10, ballada a Riudellots de la Selva amb la principal de Banyoles. Passem a diumenge 24. Perquè a 2:11 i a 2:05, 39è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols amb les cobles Principal de la Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A l'espai de la Sardana. I també a les 11, ballada a la Massana amb la cobla Ciutat de Manresa. I també 28è aplec de la Sardana de Montroig del Camp amb la Reu Jove i la Principal de Tarragona a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda. També a 11:45, la principal del Llobregat serà el Pla de la Catedral, i a 12:40, Bescanó, la principal de Banyoles, hi farà una ballada que també farà la Reu Jove a Reus, a 12:40, ballada d'aniversari de la colla Vella Dansa. I també diumenge que ve a les 12, plec del Cargol a Lleida, amb una ballada amb la Vents de Riella. També a les 12, ballada a Palamós amb la Baix Empordà, i també diumenge que ve, festes de Pasqua de Pentecosta a la Jonquera, amb una ballada amb la Vila de la Jonquera a partir de la 1 del migdia. També a la mateixa hora, de Beques, ballada amb la Baix Llobregat per l'aplec dels Bruguers, i també a les 6 de la tarda de diumenge que ve, ballada de Festa Major a Montcada i Reixac amb la Cobla Sabadell. També diumenge 2:07, ballada de Sant Andreu de la Barca amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 7, ballada Molins de Rei amb la Bisbal Jove. I dilluns 25 de maig, a 4:45 de la tarda, 82è plec de la Rosa a Lourdes i al Castell, és segona Pasqua, amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Això és a Tona. I aquesta setmana destaquem... Doncs, no un, ni tampoc dos, però sí tres actes sardanistes. Són les tres gales del Premi Audiència dels nous Premis Preludi, que seran, atenció, doncs, els propers 18, 20 i 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. Tots ells a les 7 de la tarda, amb la cobla La Principal de Llobregat, per bé que l'acte del 20 de maig, el dimecres, és doncs, amb les cobles La Principal de Llobregat i els Montgrins, perquè hi ha una sardana, la de Martí Delgado, que és a dues cobles. Són les tres gales a les quals el públic assistent podrà votar quines sardanes es classifiquen per la final en el Premi Audiència. Per tant, és interessant ser-hi. La darrera sardana de l'any passat, va ser La Pepita de Salrà, que és la que escoltarem ara, de Josep Coll Ferran, que guanyava aquesta sardana de l'any, per això l'escoltem ara, a càrrec de la Cobla Mediterrània. Però com a punt, com a curiositat, que sapigueu que hi ha diverses sardanes que estan titulades a La Pepita, però són pepites de diferents llocs de Catalunya. Per exemple, tenim La Pepita de Bellvís, La Pepita de Gràcia, La Pepita de l'Hospitalet, La Pepita de Sallent, o també aquesta, La Pepita de Salrà, que és sardana de l'any, ni més ni menys. L'escoltem.

0: Això era La Pepita de Salrà, de Josep Collferrando.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Cublejant.
4: Cublejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i ho fem amb una sardana ben representativa del programa d'avui, d'un dels temes, perquè ja ho veus que n'hi havien moltíssims, El País a l'Escola, de Carles Santiago, una sardana de 1994 que ens serveix perfectament per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a cublejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cuplegeu força.

0: és la una.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: Bueno, Jordi, què passa avui? Aquí no hi ha ningú, estic jo sol aquí a la ràdio. Escolta, truca a veure un altre, a veure què passa, tu. Són les 5 i estic sol aquí.
3: Hola. Hola. Qui eres? Hola.
2: Qui ets tu?
3: Hola, Ramon?
2: Sí.
3: Però
2: sí,
3: què haces? Què fots, Ramon, trucant?
2: Coi, el programa, com sempre.
3: Però què programa? Espera, espera un moment, espera, que ara hi ha cobertura aquí al vaixell. Escolta, fotri la... Puja la major i gira estribor 40 graus.
2: On estàs?
3: Com on estic? Home, doncs estic amb una platja de Menorca, amb el Valero. I què fots, tu? Com estàs, Ramon?
2: Coi, jo havia quedat amb la veïna, però no hi...
3: Però què fas, tu?
2: A la ràdio, com sempre, jo complint.
3: Com que a la ràdio? Si m'han quedat que no.
2: Com que m'han quedat que no?
3: Espera un moment, un dofí.
2: A veure què diu la gent.
3: Compte, tira per la dreta. No, perdona, estribor.
2: I l'Àngel també està amb el teu vaixell?
3: L'Àngel no sé on estarà. Espera, vam a llamar-li, a veure.
2: Àngel! Àngel!
4: Què hay, carallo?
2: Què passa?
4: Què, carallo, jo? Estic con el pulpo aquí en el Camino de Santiago, tú. Pero, ¿qué haces tú ahí haciendo el programa? Si dijimos
2: es
4: que...
2: Es miércoles, muchacho.
4: Uy, madre mía.
2: Día 13 de mayo del 2023.
4: Es Ribeiro, suelta la botella, coño.
3: Pero mira, ¿sabes? Oye, pues yo qué sé, busca una solución, Ramón.
2: Bueno, Jordi, que mira, podria fer una cosa, doncs ja que ja estem aquí, em quedaré per escoltar per primera vegada un programa de los tres tenores, que no l'escolto mai. I podria posar, doncs, el del dia 12 de maig de l'any 2021.
3: Vaja, cuidao,
2: no, cal més a prop del 21. Què et sembla?
4: Ai, com està arribant.
2: Que pas que l'escoltem, i mentre l'escoltem anem a fer una cerveseta.
4: Jo sigo con el pulpo.
3: Oye, jo cuelgo que me voy, estoy saliendo de la guaya jurisdiccional de
4: pues
3: la costa menorquina. ¡Hasta luego! No.
4: Pues déjate.
2: Ahí te queda, aviseu,
4: Ahí te queda, sí, hombre. No lo hago tiempo, tú.
2: Me cago en la mare, com va, deixar-me estar.

0: qué maravilla, qué maravilla. El clarinete ahí por la escala aguda, ahí haciendo su... ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué
1: maravilla!
0: ¡Qué pasada de canción, Dios mío!
2: La verdad es que quien ha tenido ocasión de tocar Dixieland puede corroborar que es muy divertido. Sí, muy complicado, pero muy divertido.
0: Sí, maravilloso.
1: Bueno, pues anem amb els senyors que van aparèixer un grup anomenat... Un grup de la Jonquera. Van aparèixer el 82, però no van gravar el seu primer disc fins l'any 1988, i en l'any 2001, un 20 de desembre del 2001, el concert de despedida va ser a la sala Ramatàs de Barcelona. El grup de Sang Traït. Sang Traït és un grup que, de rock català, que també va gravar un tema d'Elvis. Un tema d'Elvis que és Burning Love, Ardiente Amor. També va fer una gran versió que a mi m'agrada molt, molt, i aquest matí l'he posat, de Café Quijano. Va fer aquest tema també d'Elvis. El Café Quijano va gravar uns quants temes també d'Elvis Presley. I anem a recordar la cançó en català de Sang Traït amb el tema de Foc de Mort.

0: Aquí el amigo Ángel demostrando sus dotes bailarinas.
1: Sí.
0: Y la impasibilidad de Ramón Argenté, que sigue tapando agujeros.
1: Ha terminado sus deberes de los 500 agujeros que ha tapado. Ahora sigue empecinado en tapar todos los agujeros de todas las letras que hay, de todas las hojas que hay en este estudio.
0: Qué cruz.
2: Bueno.
0: Es de aquellos de que tot fuera de trinchera, ¿no?
1: Sí.
0: Ahí está Ramón.
2: Tornem a anar amb un altre tema de Los Extraños, un altre gran èxit d'Elvis. És curiós perquè la van anomenar el rei del rock and roll i és la cantant de rock and roll que menys rock and roll té gravats. Perquè tot és balades, i sobretot quan va abandonar en l'any 69 fer les pel·lícules, 33 pel·lícules de 15 anys, va començar a cantar altres cançons. Entre elles, el gran tema de In the Ghetto, versió de Los Extraños.

0: Dixieland, Dixieland.
1: Pues el senyor Skeleton Jungle, la jungla dels esquelets.
0: Pues jo tinc un disc d'Elvis, que a més tot és Dixieland. Un dia el portaré, tot Dixieland, de l'Elvis, sí, també. Bé, pues, doncs parlant d'Elvis...
2: Los esqueletos son esos que piden un vaso de agua y una fregona.
0: Pues nos vamos al año 1982 amb Félix Lassa...
1: El año de Naranjito.
0: Sí, Félix Lassa, Patxi Carrasco, Toño Rodríguez i David Grospe, del poble de Sestó, a Guipúzcoa. El grup anomenat Leitze. Leitze i un tema d'Elvis cantant en basc de la pel·lícula Quin Creole, el barrio contra mi, que sortia la Caroline Jones, Elvis Presley i el Walter Matthau. El grup basc Leitze i Quin Creole.

0: triste.
1: Són les 3.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
2: Ripollet Ràdio.
3: Temps de llibres. Presenta Antonio Lozano.
4: Ets amic dels llibres? Els coneixes només de vista o encara no has descobert que t'encanta llegir? Sigui com sigui, passa, posa't còmode i dona'ns una oportunitat, perquè ara, al 91.3 de la FM, a tempsdellibres.cat i a ripolletradio.cat, comença Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre. Ja saps com ens agrada el programa Una bona novel·la negra. Doncs, si a tu també t'agraden, t'aconsello que no et perdis el programa d'avui, perquè ens visita una escriptora que t'encantarà conèixer, ja ho veuràs. A banda, tindrem les nostres seccions habituals, el tub d'assaig amb la Gemma Barberán i el temps d'escriure amb la Laura Gomara. I com sempre, estem al control el Jordi Puy i el Sergi Requena i al micròfon qui et parla, l'Antoni Lozano. Vinga, va, que tinc moltes ganes de començar un nou Temps de Llibres.

0: a temps de llibres, tub d'assaig.
1: Arrenquem el programa rebent a la nostra experta en temes d'assaig i als seus tubs, que no és ni menys que la Gemma Barberán, que avui ens porta un tema xulo, diria jo. Bon dia, Gemma, bona tarda, segons com ens escolteu. Què tal?
2: Hola, bon dia, bona tarda. Doncs sí, el tub d'assaig d'avui ve amb píndoles de saviesa, diguéssim. És un llibre de Joan Fuster de 1968, que no sé si et sonarà, Antonio,
1: bon
2: perquè
1: any,
2: va ser
1: bon
2: l'any que vas néixer. I jo també. És un recull d'aforismes que ha reeditat ara llibres i que porta per títol Consells, Proverbis i Insolències. I he de dir que ha envellit molt millor que nosaltres.
3: M'ho crec.
2: Que no ha envellit, vaja. A més, l'aforisme com a gènere, jo trobo que és molt xulo, que és com un flash d'idees, no? En el cas de Fuster, com diu Jordi Muñoz en el pròleg, la distància irònica no l'arrossega el cinisme, de la mateixa manera que l'escepticisme militant no el va dur a defugir el compromís col·lectiu. Us en porto un petit tast d'aquests aforismes. Comencem per un, que és com una declaració d'intencions, diu: ja coneixeu el cèlebre aforisme grec. Joan Fuster és la mesura de totes les coses. Bueno, aquí escombra cap a casa perquè agafa la màxima del sofista Protàgores, que diu que l'home és la mesura de totes les coses, i ell ho ironitza, no? Li dona com una volta més. I, de fet, ell va titular així un recull d'assajos de 1967. Un altre aforisme. Reivindiqueu sempre el dret a canviar d'opinió. És el primer que us negaran els vostres enemics. Aquí trobem el tarannà escèptic i antidogmàtic de Joan Fuster. I m'ha ressonat a un llibre que vaig comprar fa poc de Julian Barnes, que es diu Canviant de parer, que ha publicat Angle Editorial, on l'autor anglès explica diversos canvis de parer que ha fet al llarg de la vida. És a dir, canviar de parer és una mica això, no? Tenir la ment oberta i obrir-se la possibilitat d'estar equivocat i de defensar una cosa més assenyada, millor, o el que sigui.
1: Bueno, és el que deia algun filòsof d'aquells de rectificar de savis, també.
2: Exacte,
1: no?
2: La saviesa popular, també. Sí, sí, total. Un altre aforisme divertit de l'escriptor de sueca. Quan alguna vegada sembla que esteu d'acord amb altri, no en dubteu pas. És que hi ha un malentès. O sigui, quan un aforisme, quan et sorprèn i a la vegada t'il·lumina, és aquest flash, no? O sigui, és com una paradoxa que et diu, ostres, és veritat, i a la vegada et sorprèn. Hi ha alguna cosa de veritat aquí, diguéssim. Un altre diu, un amor sense decepcions no seria amor. Seria, què sé jo, confitura o música de Bach. Aquest, com que ens reconforta, no? I barrejar l'amor amb la confitura, doncs és, com, és genial. Encara hi ha aquest altre que sembla que ens estigui espiant, eh? Almenys a mi, potser. Diu, escriure, fer literatura, és tot això que vostès diuen i, de més a més, una forma de venjança. Jo crec, Antonio, que podies introduir aquest tema al Pim-Pam Test, versió cum laude.
1: Bona idea, eh?
2: Versió entre el que escrius i la venjança. I acabo amb un aforisme que recordo haver llegit en algun lloc i que, no sé si l'he vist pintat a la paret també, però que es podria pintar, que diu: les meves contradiccions són les meves esperances. Doncs fins aquí, el recomano molt, aquest Consells, Proverbis i Insolències de Joan Fuster. Moltes gràcies i fins a la propera.
1: Moltes gràcies, Gemma. A més, ens has deixat aquestes píndoles de pensament que ens fan reflexionar i donar-li voltes al cap mentre duri tot el programa.
2: Perfecte.
1: Ens veiem d'aquí 15 dies.
2: Gràcies. Fins aviat.

0: Esteu escoltant Temps de Llibres. Temps de Llibres, l'entrevista.
1: Avui us aconsello que us porteu bé, que no feu estieses, perquè us aviso que tenim aquí al programa els Mossos d'Esquadra. A veure, tampoc no us espanteu, que no s'ha comès cap crim. Bueno, realment un crim sí, però només de ficció, òbviament, i únicament a les pàgines d'un llibre, de L'ombra de mitjanit, que és la novel·la debut de la nostra convidada d'avui, la Mònica Bofill, a la que tinc el plaer de tenir aquí al meu costat als estudis de Ripollet Ràdio. Mònica, bona tarda, benvinguda, gràcies per venir-te fins aquí, fins a Ripollet, i sobretot gràcies per compartir amb nosaltres aquest temps de llibres.
2: Bona tarda i gràcies a vosaltres per convidar-me a parlar de la novel·la.
1: Una novel·la que estem parlant d'una novel·la negra molt clàssica, amb una estructura de novel·la negra. Es comet un crim, com una bona novel·la negra. Hi ha una posterior investigació i els encarregats de fer aquesta investigació, doncs, com que passa aquí a casa nostra, doncs són Mossos d'Esquadra. A veure, fins aquí tot normal. El que ja sí que és una miqueta més extraordinari és que, a part de que ser la teva primera novel·la, és un tros de novel·la, això us ho dic jo, és que, a més, aquesta senyora que ens acompanya porta mitja vida sent Mosso d'Esquadra. I dintre de ser Mosso d'Esquadra, molta part d'aquest temps destinada a la unitat d'homicidis. Això pinta guai, eh? Però bé, dit això, comencem. El primer de tot, escolta'm, com ha estat l'acollida de L'ombra de mitjanit? Quin retorn estàs rebent? Que imagino que ja una mica de temps sí que has tingut de rebre retorn.
2: Doncs sí, la veritat és que, bueno, la novel·la es va llançar el 24, va sortir a la venda el 24 de febrer, i a dia d'avui, doncs, bueno, ja vaig per la segona edició.
1: Oh, que bé.
2: Sí, sí.
1: Oh, això m'he escapat, això no tenia apuntat, veus? Doncs
2: pues mira, la segona edició, la veritat és que, bueno, tinc la sort de tenir feedbacks que realment són molt bons. No sé, jo crec que hi ha gent que si no li hagués agradat m'ho hagués dit, i en canvi, doncs, tothom em parla, doncs, que ha agradat molt, que és molt àgil de llegir i que realment, doncs, manté molt la intriga i el suspens per saber què passarà. I, bueno, molt contenta, perquè la veritat és que sí que agrada.
1: I els companys de la feina que t'han dit, l'han llegit? Sabies que estaven escrivint una novel·la mentre la feies?
2: Sí que ho sabien, perquè abans d'escriure la novel·la havia fet relats curts, que havia presentat alguns premis i això, i sí que sabien que escrivia, i sabien que escrivia aquesta novel·la. Clar, ells sí que l'han llegit i els hi ha agradat també molt, però el que té de molt divertit amb els meus companys és que hi ha petites referències a nosaltres.
1: S'intentaven identificar ells dintre dels personatges?
2: No, això sí que ja ho vaig dir. Els personatges són inventats i no hi ha res que els identifiqui, però sí que hi ha petits diàlegs, hi ha petites coses...
1: Coses internes, no?
2: Sí, que això sí que han passat de veritat i, bueno, que ells ho reconeixen, clar.
1: I una cosa, això de ser poli, fer una novel·la de polis, no és una miqueta jugar amb avantatge, fer una mica de trampa?
2: Bueno, no ho sé, clar, jo... Quan jo vaig escriure... Jo no volia escriure novel·la policíaca, la veritat, perquè pensava, ostres, jo quan llegeixo novel·la policíaca és bastant mentida tot. I pensava...
1: Pues precisament per això, qui millor per fer-ho que tu, no?
2: Clar, i per això ho vaig voler fer. Dic, no, és que en el fons a mi és el gènere que m'agrada, doncs ho vaig a fer. Dic, intentaré fer-la cenyint-me a la realitat, però sense que sigui massa avorrit, perquè òbviament aquí hi ha coses com la burocràcia que no poso, perquè si no seria molt avorrit. Però sí que és veritat que volia fer-la amb metodologia real. Sí, sí.
1: Home, això dels temps, jo crec que ja la ficció també s'ha ensenyat molt a entendre que hi ha temps de les coses que passen, el tema burocràcia, els temes de anàlisi, coses d'aquestes que no són tan reals com els veiem als llibres o els veiem a les pel·lis o a les sèries de televisió, no?
2: Sí, clar, clar. És que, si no, aquest llibre tindria 600 pàgines i no seria, vamos, no sé...
1: Abans de parlar profundament de la novel·la, com sempre reconeixerem una miqueta millor la nostra convidada amb quatre pinzellades biogràfiques molt, molt breus. Tu vas néixer a Barcelona el mateix any que el Michael Ende, aquest senyor que va publicar La història interminable escrivia abans una que es deia Momo, que la Toni Morrison, premi Nobel estadounidenc que mencionava en el programa anterior, escrivia o publicava Solà, i que el Juan Mercè escrivia Si te dicen que cae. Tot aquest circumloquis, només per arribar a preguntar-te que com era la Mònica Bofill, nena, quins records tens dels teus primers anys?
2: Nena, ui, doncs tinc un record molt bo, molt feliç. Bueno, a veure, quan ets molt petit no te'n recordes, jo, perquè veig les fotos. I clar, llavors em veig riallera, em veig jugant, em veig molt contenta. I després, quan començo a tenir doncs, aquests records, sí, molt bé. Jo recordo que, bueno, això la meva àvia, que encara és viva, té 97 anys, oh, encara, si estigués aquí, ho explicaria. Perquè allà, sempre que la veig, li explica a tothom. La Mònica, la meva neta, des que era petita ja volia ser detectiu. Ostres. Detectiu. Però ja és veritat, a mi, bueno, m'encantava des de petita ser...
1: Aquesta era la pregunta que et volia fer ara, precisament això, què volia ser ser de gran?
2: Tothom a la meva família ho té claríssim, perquè sí, sí, des de sempre. Bueno, me'n recordo molt, sobretot, a Starsky Hutch, les sèries. Mm-hmm. A mi m'al·lucinava veure Starsky Hutch, jo volia ser com ells, i com el Magnum, i Àngeles de Charlie, tots aquests...
1: Bueno, i de fet vas estudiar investigació privada, això entenc que va ser abans d'entrar als Mossos, no?
2: Sí, va ser abans d'entrar als Mossos, jo estudiava perquè jo volia ser detectiu privat. Però l'últim any de carrera a la facultat, doncs, un company meu que ja era mosso d'esquadra em va dir, ostres, per què no proves entrar a mosso d'esquadra? I ho vaig provar i vaig aprovar. O sigui, no vaig ni poder provar a ser detectiu privat, que ja vaig saltar a mosso d'esquadra.
1: Escolta'm, i quan estudies investigació privada, què t'ensenya? Imagino que això de fer els foradets amb el diari no?
2: No, això no. Bueno, tens moltes assignatures de dret. És una mica, els dos primers anys és igual que criminologia quan era els 3 anys. Ara ja és un graduat, però un grau, però abans era un graduat i llavors anàvem junts, investigació privada i criminologia. L'últim any sí que t'especialitzaves una mica en seguiments i una mica més doncs què és un detectiu privat, no? Però té moltes coses en comú.
1: I amb el tema escriptura, en quin moment tant adons que això d'escriure t'agrada i que vols dedicar-te a escriure novel·les o escriure relats, que abans deies que escrivies relats també?
2: També quan soc adolescent, la veritat és que també començo a escriure, però faig més poemes, poesia, però d'adolescent. Necessito escriure i faig poemes. Sempre m'ha agradat escriure, però sí que és veritat que fins que no som més gran no... És allò de quan tingui temps ho faré. Llavors, sí, va arribar un dia que vaig tenir temps.
1: I ho vas fer.
2: I ho vaig fer. Vaig passar per davant de la Biblioteca Central de Terrassa i vaig veure que s'ofertava el curs de taller d'escriptura de la Sílvia Alcántara. I vaig dir, doncs mira, aquí que vaig...
1: La Sílvia Alcántara, la d'Olor de Colònia.
2: Correcte, la d'Olor de Colònia. Sí, amb ella vaig començar. I ja va ser el primer any doncs, d'estar en el taller que amb uns premis que es fan a Terrassa, que són el Soleil Palet, de relats curts, doncs vaig presentar un relat i bueno, aquell any vaig quedar tercera. I ostres, jo vaig quedar en estat de xoc, perquè, clar, el primer any et poses a escriure i ja guanyes un premi que, bueno, dius tercer, però per no haver guanyat mai res i començar, Déu-n'hi-do. I, bueno, em vaig anar presentant, vaig seguir fent cursos d'escriptura, també vaig guanyar un primer premi de Soleil Palet l'any següent, si no m'equivoco, o l'altre, no ho recordo. I després ja vaig anar a l'Ateneu de Barcelona, llavors ja era més seriós ja pel tema novel·la, fer la novel·la.
1: L'Ateneu és una miqueta la cantera de moltíssims escriptors dels que s'han passat per aquí, bueno, i molts que esteu publicant, encara que no passin pel programa, però és una cantera molt i molt bona, però tot això tinc entès que no va néixer allà a l'Ombra de mitjanit, no? No és un projecte de l'Ateneu.
2: No és un projecte de l'Ateneu. De fet, l'Ateneu... vaig començar el que seria la prequela d'aquesta novel·la. Però quan vaig acabar el curs no em va agradar com va quedar. I vaig dir, no, la vull deixar descansar. I llavors, com que la vaig deixar descansar, vaig començar a escriure aquesta. I mira, m'ha quedat ara aquesta.
1: Això vol dir que tindríem possibilitats de veure la prequela d'aquesta algun dia?
2: Bueno, no se sap mai, perquè ara ja estic amb la continuació d'aquesta, o sigui, no ho sé.
1: Bueno, això és com la saga, fas com els de la Guerra de les Galàxies, comences pel 4, després tires cap a l'1.
2: Sí, però jo no volia, jo quan vaig començar, jo no volia, vull dir, jo volia escriure una novel·la i ja està, però mira, les coses van així, perquè sé que hi ha gent que ja va amb la idea de fer una saga, la primera.

0: novel·la, no?
1: Hi ha coses, de vegades és com la vida, no tota la vida es tanca.
0: Exacte.
1: Clar, el principal, exacte, òbviament, sí, aquí tindrem, si hi ha un crim, trobarem un culpable, exacte, tindrem... Però hi ha coses que hi ha serrells que queden allà, que es poden tancar, o, el que dius tu, cadascú que els tanqui com vol. I sent aquesta la teva primera novel·la, com arribes a Delicte? Vas haver de picar moltes portes? Perquè, clar, un novell no és el mateix que ja tens un recorregut, tu ja tens una novel·la, si truques amb el senyor Delicte, diràs, ostres, doncs encantada, perquè ens va agradar la primera, o va funcionar molt bé, no per la segona edició, però que quan no et coneixen, a part de guanyar doncs el Zoler per ell algun altre premi, ha de ser més difícil, no?
0: Bueno, de fet, quan vaig acabar el curs de novel·la a l'Ateneu, vaig fer una altra assignatura, un altre curs breu, que era d'edició i publicació de llibres. I, bueno, i realment en allà ens ho van pintar negre. Van dir, bueno, és que publica molt poca gent i és molt difícil. Llavors, en allà sí que és cert que ens van recomanar anar a editorials petites, editorials, doncs, bueno, d'aquestes més... que no tirar per les grans editorials perquè llavors et tanques portes. I la veritat és que vaig... també ens van recomanar, ens van parlar, no recomanar, ens van parlar dels agents literaris, i aquest manuscrit el vaig enviar a un agent literari. També és veritat que quan jo mirava, perquè ho mirava per la web, no acceptem manuscrits, no acceptem manuscrits, no. I clar, i dius, a veure, qui accepta manuscrits? I vaig trobar un agent literari que sí que acceptava. Llavors, bueno, li vaig enviar i no vaig tenir resposta. Mm. Però llavors vaig veure Editorial Delicte i vaig dir, ah, bueno, accepta manuscrits, doncs...
1: Pues, provem-ho, no?
0: Provem-ho. I ja està.
1: Que bé.
0: I sí, sí, la veritat és que, bueno, estic molt contenta perquè va anar molt de pressa.
1: No, ara, sí, i és el que diem, no? que és veritat, que el mercat editorial hi ha tantíssima oferta, tantes persones que escrivim, que ens agradaria veure el nostre llibre publicat, que està tot com a molt sobresaturat, no? I sí que és cert que si intentes anar vos amb un penguin, amb un planeta, no vull ni pensar la quantitat de exemplars, manuscrits o sinopsis que deuen rebre cada dia. Que ja deu ser un miracle que obrin el teu mail, només que te l'obrin. I si ja el llegeixen, ha de ser increïble, no?
0: Sí, sí. Bueno, jo tampoc no anava en cap mena de... Jo, perquè la gent em preguntava, i què faràs si no t'ho publiquen? Bueno, doncs es quedarà en un calaix. No passa res. Vull dir, jo el que volia era escriure. Això m'ho vaig passar superbé escrivint la novel·la i, bueno, si arriba aquest final... Doncs, ostres, meravellós, però...
1: És que, per desgràcia, al final, aspirar a viure, a descriure, és complicadíssim.
0: No, no.
1: O sigui, però ja ni els grans noms... I si, a més a més, ho fas en català, encara és molt més, encara és molt més complicat el mercat. Amb la qual cosa, el que es tracta és el que dius, passar-t'ho bé. Si tens la sort de que algun editorial té la pública, a més, ara sí que és veritat que, entre cometes, és més fàcil perquè tens la possibilitat de l'autopublicació. Amb la qual cosa, doncs, sempre pots tenir l'opció de dir, si tinc una... editorial me l'agafa i jo crec que amb el meu producte, escolta'm, doncs me l'autopublico jo i qui el llegeixi qui vulgui, ja està, no?
0: Sí, sí, i tant, és una opció. Hi ha gent que conec que ho ha fet i són llibres meravellosos, sí. Vull dir que...
1: De
0: sí,
1: fet,
0: sí.
1: Molts grans noms han sortit de l'autopublicació. Sí, sí, molts noms d'avui han sortit primer la seva primera novel·la o primera i segona són autopublicades.
0: Sí, sí, cert.
1: I el primer Sant Jordi com va ser? Això de viure el Sant Jordi des de l'altra banda de la taula?
0: Bé, va ser molt divertit. Va ser molt... I més a Barcelona. Jo reconec que no vaig mai a Barcelona. No, intento no anar, perquè...
1: A mi m'agrada molt, però m'angoixa molt. A mi també em costa molt baixar a Barcelona.
0: Costa molt, molt. Però, bueno, era el primer Sant Jordi i el que dius, des de l'altra...
1: Des de l'altra banda de l'ogó, que xulo.
0: Em va fer molta gràcia perquè m'ho vaig passar superbé i, a més, la gent amb qui comparteixes la taula, que ja coneixes gent nova, i, a més, són escriptors com tu, i, bueno, n'hi ha que porten la tira escrivint i dius, ostres, quina sort, no?
1: Amb qui vas compartir taula?
0: Amb qui vaig compartir? De la meva editorial vaig compartir amb la Maribel Torres, i també vaig compartir després on vaig estar, a l'Ara, amb l'Anna Maeso,
1: sí,
0: i també amb el Cesc Cornet, que estava també a la taula. Sí, sí. I bé, molt bé, la veritat és que, bueno, està molt bé, perquè, no sé, crees ambientillo, sí, no? I és xul. I una cosa que sí que em va sobtar molt, i això ja ho he explicat, és, com a curiositat, quan tu ets novell i estàs a l'altra banda, veus a la gent que passa, et mira el teu llibre, però després et mira tu. I si no et coneix, passa de llarg.
1: Bueno, això passa molt, també. Bueno, és un dia molt, també, d'anar a buscar, de vegades vas a buscar l'autor, sí, vas a buscar, doncs, l'assignatura...
0: Sí, sí, és molt normal, però la meva experiència l'experiència va ser aquesta, no? De dir, ah, està mirant el llibre, però després de mirar tu dius, bueno, no
1: m'acaba de sonar, no sé qui és, no? Pues ells, escolta'm, ells s'ho van perdre i si ens esteu escoltant ara i no l'haveu comprat en el seu moment, aprofiteu i compreu l'Home de

0: Internet, que és una passada de llibre. Jo amb el programa sempre faig una pregunta, la tiro cap al meu terreny, el tema de l'accessibilitat. A la 11 el teu llibre encara no hi és, a 11 anem despacito, però tampoc no l'he trobat en format audiollibre en cap plataforma. Saps si hi ha intenció per part de l'editorial de fer-ho? És una cosa que està por ahí en el limbo?
1: Bueno, això li haurem de preguntar al Marc, no? Que és l'editor, a veure si ho té pensat o a veure què. No ho sé, la veritat.
0: Perquè, bueno, sí que és cert que a nosaltres tenim altres possibilitats de llegir llibres, ara que les tecnologies ens ajuden molt, però sí que és veritat que el tema de l'audiollibre és una cosa que està molt lent en boga ara i que a persones, ja no a persones que tinguem discapacitat visual, sinó a qualsevol mena de persones, és una cosa que cada dia té més tirada, no?, el tema de l'audiollibre. Jo sempre, sobretot, intento conscienciar de que, no és el vostre cas, perquè normalment no els colliu vosaltres, però que busquin un bon lector. Perquè una molt bona novel·la mal llegida te la pot esgarrar del tot.
1: Sí. Tens raó, amb això que dius. I, de fet, conec gent que per manca de temps es posa els audiollibres per poder seguir una mica les novetats literàries, quan va en el cotxe, quan va en tren, quan va...
0: Jo no puc tampoc, a mi em sé, jo, igual que seia per llegir un llibre quan hi equipava, ara haig de seure i escoltar-me. Si no, el meu cap comença a volar, jo soc molt disperso, i als dos minuts m'he perdut completament del fil de la història, també t'ho dic.
1: Sí.
0: I després, arribant al tema ja propi de la novel·la, una cosa que m'ha agradat molt és que els polis són polis però tenen la seva vida al darrere. O sigui, no és una cosa que digui, escolta'm, lo típico aquest de... no són ni el Bruce Willis aquest de la jungla de cristal, ni tampoc aquests tan amargats com el Harry Hall del John Esbo. O sigui, són persones, doncs, amb els seus problemes, amb la seva vida fora de la feina, amb les seves merdes personals, però que tenen feina i tenen vida fora de la feina, no?
1: Sí, això m'interessava molt fer-ho constar, perquè estem una mica acostumats, no, al cine, al policia, que és el superheroi, i viu 24 hores per la feina, sobretot en els crims. No és veritat. O sigui, la policia resol molts crims, són molt bons treballant, però tenen una vida.
0: Clar. I quan hi ha un crim no estàs 24-7 pensat en resoldre el crim.
1: Bueno, sí que te'n vas una mica a casa, bueno, pensat-hi, però
0: vull dir, estàs a casa, exacte. Sí, una cosa és que al cap els problemes te'ls portes, igual que quan tens un problema a la feina, doncs hi arribes a casa i costa tant de bo poguessin dir, ho deixo aquí i es queda aquí, no?
1: Sí, i tant. Però tens la teva vida, clar, i has de seguir-la fent, i tenir una vida comporta, doncs, moments molt bons i moments no tan bons. Llavors, doncs, bueno, una mica és els personatges, no?, en alguns moments que no són tan bons, doncs com aprofiten o com poden lligar anar a treballar amb un fet que és tan delicat com és anar a un crim, perquè no només és resoldre la part d'investigació, sinó també que has d'estar amb la família i has de... Bueno, hi ha molta cosa psicològica darrere, no? Perquè és molta empatia, també tu t'emportes a casa tot aquell patiment de la gent. Llavors, com gestiones el teu i com gestiones el dels altres, no? I això és el que a mi m'interessava molt mostrar.
0: La trama de la novel·la és que, bueno, doncs els Mossos d'Esquadra, doncs en aquest cas l'Ariadna, el Robert i la Nora també, una mica, doncs han d'investigar un crim, que és el crim d'un famós periodista especialitzat en el true crime, aquí a Catalunya. Fins i tot jo, que no soc gaire espavilat, li he trobat similituds amb un tal Carles Porta, que segurament te soni una mica. A veure, sé que t'ho han fet preguntat mil vegades, però t'ho has de preguntar. Què et porta a apel·lar al Carles Porta, o digues-li com vulguis? Què t'ha fet aquest senyor?
1: No m'ha fet res, fora, no m'ha fet res. Però, bueno, és que és la figura estrella, llavors és ell.
0: Sí, és una cosa que la identifiques de seguida.
1: Però no és personal en absolut, eh? Però, bueno, la idea...
0: Que en aquest cas es diu Oriol Dorca, no?
1: Exacte.
0: Seria un pseudònim, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Sí, és Oriol Dorca. Bueno, és una mica... És ell la figura que em va donar la idea de la novel·la, clar, de dir, ostres, el true crime, no?, que toquen tota aquesta temàtica tan policial, tant de resoldre, de mostrar com es resolen els crims i de fer-ho, doncs, una mica com un show, no? I vaig pensar, bueno, què passaria si passés a la inversa? És a dir, si el senyor que és ficció acaba sent realitat... I, bueno, d'aquí, clar, li va tocar a ell, però ja dic que no és personal.
0: Has pogut arribar a parlar amb ell? T'ha dit alguna cosa? Li has dit tu alguna
1: cosa? No.
0: Carles, si ens escoltes, escolta'm, truca al telèfon que surt en pantalla i ho arregleu amb la Mònica, vale? I una cosa, amb això, clar, per què creus que té tant d'èxit el Trucarem? Tu que ho vius com a feina, per què creus que té estat tan de moda ara?
1: Ostres, amb això, aviam... jo crec que és que sempre el tema de la foscor, el tema dels crims, totes aquestes coses atrauen a la societat, atrauen, ho portem a dintre, sí. No? Una mica aquestes coses de ficar-nos pel mig d'aquesta foscor, d'aquestes... Ningú vol al seu costat, està clar, però alhora tots en tema de cinema, de llibres, tothom ho busquem, a veure què ha passat i a veure què veig. No ho sé, clar, jo entenc que el true crime és això, però en directe, en televisió, és molt més proper. També parla de molts casos que han passat aquí, sí. A casa nostra. Llavors, bueno, també et sents com més identificat, de dir, ostres, això ha passat aquí a la ciutat, d'aquí al costat, i, ostres, què fora, ha passat això, no? I jo crec que és això, el poder, que la persona que ho veu es sent més identificada en aquesta societat que passen aquestes coses.
0: Allò amb el cas del Carles Porta tampoc no l'he seguit gaire, però no l'he vist tampoc una cosa molt sensacionalista. No he vist, el que jo he vist, com a mínim, l'he vist tractar els temes amb molt de respecte, amb molta cura, no buscant el sensacionalisme, no?
1: Sí, no sé si
0: te'ls has mirat tu abans, ni que sigui per documentar-te per la novel·la.
1: No, sí, jo tampoc no el veig. Està greu, veig alguns que conec els meus companys, sí. I els veig.
0: Esclar, perquè tu veuràs companys teus que per lo que sigui estaven amb alguna investigació,
1: exacte,
0: al cas, no?
1: Llavors sí, aquests els veig, bueno, fa gràcia. Però certament no segueixo, tampoc el true crime. Però sí que em consta que és el que dius, no? Ells ho fan des del respecte més profund i més absolut. I és una manera també... em consta de reconèixer, fer un reconeixement, no?, de les famílies que han patit aquestes pèrdues i que puguin anar també al programa i una mica doncs, tancar un dol, sí. o poder... Em consta que és per aquí, que va. Però, clar, jo en el meu llibre surt aquesta figura i tothom pensa en aquest programa, però hi ha altres, sí, true, sí, crimes. Sí. Llavors, bueno...
0: Aquest d'aquí, potser aquí a Catalunya, és el més conegut, és el que més, sí. Nom té, és el que... Tots pensem, quan hem vist això, tots hem pensat en aquest, no hem pensat, sí. En un altre, hem pensat, sí. en aquest una miqueta. Sí. I precisament, dintre de la novel·la, a part d'investigar el crim que es comet sobre l'Oriol Dorca, hi ha una altra investigació paral·lela d'un cas, que és el del Mas Corcat, un crim que va passar a Collbató, i que en teoria està jutjat i està resolt, però l'estan preparant una miqueta per fer un programa d'aquest del true crime. No en tenies prou amb un crim que et vas haver de complicar la vida amb intentar resoldre dos?
1: Bueno, però clar, jo faig el que era real, després el que era ficció, però, que era real, però també estava preparant-se per una ficció, diguem, doncs s'acaba també involucrant-se en la realitat. Una mica era el joc aquest, no?, de real-ficció, ficció-real, i jugar una mica amb aquests dos crims, de com s'acaben solapant l'un amb l'altre.
0: I no has arribat a un punt que s'ha arribat a creuar pistes sospitosos d'un amb un altre, o tenies tot tan ben estructurat que no va haver aquest problema?
1: No, ho tenia molt estructurat. Jo treballo, ho faig amb escaleta. Llavors, quan a cada escaleta hi havia aquí, això es fa, això surt per això, i això d'aquí passarà per l'altre. Llavors, bueno, és com un puzzle, m'ho, sí. Vaig passar molt bé, perquè és com anar fent un puzzle i després quan ho tens tot, ho llegeixes, ho rellegeixes, ho tornes a llegir i veus que tot quadra, que no... I no, tot escrit, si no seria complicat.
0: Sí, més amb novel·les d'aquesta mena, que has d'anar deixant caure pistetes, has de dir coses que després passen desapercebudes la primera vegada que te la mires, que després, si te la tornes a llegir, dius, ah, mira, si aquí m'ho estava dient, jo no me'n vaig adonar amb el seu moment.
1: Sí, sí.
0: Has hagut de posar pistes a posteriori o ja ho tenies tot hiperplanificat?
1: Quan en relectures algun detallet, perquè jo abans d'enviar-la a l'editorial la vaig deixar llegir a dues persones, llavors clar, les opinions també em van anar superbé, sí. I llavors allà vaig retocar coses, llavors també quan l'envies a l'editorial també em va fer alguna puntualització, escolta, aquí podies deixar una mica més, una pisteta aquí, i clar, això ho vas introduint, una ratlla o dues, però sí, a posterior alguna parella o tres o alguna modificació, sí.
0: Els protagonistes, que dèiem abans, els investigadors, són l'Ariadne, que és una noia jove que acaba d'arribar al cos d'homicidis, està el Robert, que ja és una miqueta més veterano, i la Nora, que és una supervisora. El que dèiem abans, tots tenen els seus problemes, a part d'això. Amb quin dels tres t'identificaries més? O tenen tots algú de Mònica? O no tenen res?
1: Tenen alguna cosa de Mònica tots, i o sigui, no m'identifico en cap, però tots tenen clar, una mica de la meva experiència i una mica de gent que he conegut o de coses que he sentit, és a dir, tenen més de fora que no de mi, però bueno, també m'agraden tots tres, no podria dir quin m'agrada més i quin menys.
0: I escolta, abans deies que escrivint, com escrius? Tens alguna hora determinada? Tens algun lloc fetitxe per escriure? Amb música, amb silenci, amb alguna bebuda? Anava a dir drogues, però no et posarem aquest compromís, no, que ets poli.
1: No, ja et dic que no. Silenci absolut. No, música i això no. Silenci. I després em va molt bé, molt bé, gairebé sempre és al matí, a escriure els matins. Quan, després de fer el cafè, doncs ja em puc estar 4 hores seguides, i perquè era per a dinar, perquè si no potser em passaria tot el dia...
0: Sí, ets capaç de seure i posar-te hores i hores escrivint.
1: Sí. I tant. I els caps de setmana puc estar matí tarda i si no faig altres coses, com anar a la muntanya, que també m'agrada molt, però si no, sí, podria estar tot el dia. De fet, a vegades penso, quina ràbia que he de parar. Sí.
0: Escolta'm, i una miqueta això d'escriure una novel·la de Crimson Poli no és una miqueta dur-te la feina a casa, també? No et venia més de gust fer qualsevol altre tema de... Sí que és cert que, a veure, que al final doncs, aquest tema el domines i temes d'investigació segurament per lo que fa al tema criminal no et calen, però per desconnectar hi ha gent que fa que es busca escriure de coses completament diferents a lo que fan a la feina, precisament per això, per oblidar-se del seu dia a dia.
1: Sí, jo ho volia fer, però és que cada vegada que escric em surt mort. I llavors, no, vaig dir, no ho intentis, Mònica, vull dir, flueix, et surt mort, pots parlar del mort. Però sí, jo ho intentava. Però, bueno, la Sílvia Alcántara no sempre deia que quan no sàpigues com seguir en la teva... amb la teva història, posa-hi un mort, que llavors ja continues. Però és que a mi et surten des del començament. Jo faig la primera pàgina, pam, ja hi ha un mort.
0: De fet, a la història, és a la primera pàgina, exacte. Surt un mort.
1: Exacte.
0: També t'haig de dir, i t'haig de felicitar, perquè és una de les... Entenc que per la teva professió és una de les millors descripcions d'un cadàver sense sex, gens explícit, o sigui, una miqueta sí, però tampoc no és macabre, no és... Però és una descripció, ostres, que m'ha semblat molt realista. Jo que soc molt fan, ja que el programa, ho saben, soc molt fan de la novel·la negra, m'encanta. Jo diria que és una de les millors descripcions d'un cadàver que he llegit mai.
1: Ostres, pues gràcies, perquè la veritat és que volia justament fugir del tema macabre, del
0: no,
1: tema...
0: No, o sigui, no, massa, o sigui, són petits detallats, i a més no és una descripció... no és una descripció gaire ampla, o sigui, no és un... no distes dues pàgines, no, són 4 frases, sí, però sí. Superben dites. Sí, que te fan concentrar-te, veure imaginar-te'l i a més dient coses que no són tòpics, que moltes vegades és el que diu que ens fas una descripció d'un mort quan no n'has vist cap, entenc que per desgràcia no serà el teu cas.
1: No, clar, n'he vist uns quants, sí.
0: Imagino que d'aquestes coses no t'acaben prendre punts perquè això et queda.
1: Sí, això es queda. Et queda uns més que altres, però sí, et queden aquestes coses, clar, són molts anys, ja no només també treballant al grup d'homicidis, prèviament també en investigació bàsica o en el carrer, també vas a aquests serveis i també estàs acostumat a veure-ho.
0: Arribes a acostumar-te? O ho toleres o vas sobreportant?
1: Necessites buidar, necessites treure-ho, però a mi veure un cadàver no sé, ja estic, no sé si dic costum o bueno, has d'estar fet per aquestes coses també, però el que sí que has de buidar i has de treballar molt és totes les emocions que comporta el tema del cadàver, és a dir, tota la família que hi ha darrere, tot això sí que has de treballar-ho, i per sort amb l'equip que fèiem doncs això ho treballàvem moltíssim. I això, escriure a mi també m'ha ajudat molt,
0: sí. És que bueno, moltes vegades també és terapèutic, no? És una miqueta, és el que deies tu abans amb el programa del Carles Porta, que si la gent ho explica una miqueta és com tancar el cercle. Una forma també de treure-ho fora és escriure-ho.
1: Sí, clar, en aquest llibre aquí ningú veurà, però hi ha moltes pinzellades de moltes experiències meves que m'han ajudat també d'anar deixant-ho anar, no? I de dir, ostres, mira, jo vull que quedi aquí recollit per mi, també, no?
0: Bueno. I ara que dius aquí en el llibre, les maneres aquestes de desviure a la gent són teves? Són tretes de l'experiència?
1: De desviure? Què vols dir?
0: D'apel·lar a la gent, ah! De carregar-te'ls.
1: No, això és ficció. No, és ficció tot això, no.
0: No hi ha cap cas que tingui algun paral·lelisme amb res del que passa amb el llibre, no?
1: No, sí que diré, però no ho explicaré, que hi ha un personatge que està basat en un personatge real.
0: Bo, dolent?
1: Dolent.
0: No pregunto més.
1: No, ja està.
0: Una cosa que sí que et deia abans, fora de micro, que m'ha agradat molt, és que la situïs a casa teva. Tu ets de Terrassa, la història passa a Terrassa, hi ha molts llocs molt identificables de Terrassa, doncs des del Parc del Paradís, l'Estació del Nord, el carrer Soler i Palet, jo què sé, jo que he tingut la sort també de treballar a Terrassa, que jo ho veia tot, i a mi això m'encanta, això de que passin les coses a casa nostra, que si és aquí, doncs jo pugui conèixer, si no ho conec i em pica la curiositat, tingui la possibilitat d'acostar-me i veure els escenaris on ha passat tot, és superxulo.
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: Hi ha cap necessitat d'anar-se'n a fora a fer-ho, no?
1: És que jo volia fer així, volia que la història passés a casa, allà on jo visc, i que els personatges es moguessin pels llocs on jo conec. De fet, vaig anar, per descriure els edificis o descriure el parc, vaig anar allà a veure on està això, on està allò, i fer fins i tot doncs, la ruta, si van cap aquí, anar jo, cap on, el temps que es tria d'un lloc a l'altre, tot això ho vaig anar a mirar, però sí, jo volia que la història passés a Terrassa, perquè és una ciutat molt bonica i que també, bueno, té uns edificis i té expressió. Jo volia que, a més, doncs això, que passés en allà aquesta història.
0: I el Lleida, Collbató, les coneixes també, o això ja ha estat més de...
1: No, això
0: més genèric, no?
1: Més genèric, sí. Això ja ha estat més genèric.
0: Bueno, ara també la possibilitat, la sort que tenim és que tenim el Google Maps, que si vols moure per un carrer també t'ajuda molt, no?
1: Bueno, tot el que poso, el que no conec està buscat per Google Maps, és a dir, que és real, no m'ho he inventat, eh? O sigui, allà els llocs que surten ho he mirat amb les fotos del Google Maps i com si fos real.
0: Escolta'm, i a Terrassa no t'han dit res des de l'Ajuntament, des de... Ostres, doncs és molt xulo que ens posis en una novel·la, és que fins i tot a mi s'ha m'acut. Igual que es fan rutes per Barcelona de segons quines novel·les, escolta'm, tens una ruta molt xula per fer la ruta de l'ombra del crim, de l'ombra de la mitjanit.
1: Bueno, no, de moment no hi ha ningú que m'hagi dit, però sí.
0: Bueno, el que portis dos o tres edicions més, espera't.
1: Bueno, tot podria ser. Però sí, ja podria quedar per una ruta, i tant que sí.
0: I el que sí que m'has dit abans era que estaves ja treballant una miqueta amb la continuació de la... Bueno, entenc que no la continuació de la història, però sí amb la continuació amb els mateixos personatges, amb els mateixos Mossos d'Esquadra.
1: Sí, perquè els vull fer evolucionar. És a dir, tampoc no penso fer d'aquí 10 llibres més ni molt menys, però sí que la meva idea és fer etapes de, bueno, una mica l'Arian, sobretot, no? És joveneta, acaba d'arribar, bueno, doncs una mica més endavant. I com és estar allà, no? Quan porta un temps aquí al grup d'homicidis i això. Fer-los evolucionar una mica en aquest sentit de feina i després també, evidentment, emocionalment, que també la vida en uns anys també els hi canvia.
0: I potser trobem alguna resposta que no hem acabat de trobar amb aquest llibre, no?
1: Potser.
0: Ara que has dit el grup d'homicidis, una cosa que sí que m'ha sobtat molt és que el grup d'homicidis amb el llibre, entenc que la realitat també, qui t'ho ha de discutir, el situes a Granollers. Jo em pensava que sent Terrassa o Sabadell tindrien un grup propi, no? Per entitat de ciutat.
1: Clar, això forma part de l'organigrama dels Mossos.
0: Sí.
1: Però sí que hi ha investigacions a diversos llocs, però com a especialitats són més centralitzades. Mm-hmm. Llavors, en aquest cas, estan a Granollers.
0: I una miqueta això, no? M'ha cridat el tema d'això. Res més que, clar, tu penses, aquí per proximitat tenim Sabadell, que és molt, més o menys molt similar amb habitants i amb tamany de Terrassa, i m'ho imaginava igual, per això m'ha cridat una miqueta l'atenció.
1: No? Això la veritat és que vaig pensar, dic, potser la gent això es col·locarà una mica, què hi pinta, no?
0: No, però a veure, és el que et dic, al final... potser si ho fa qualsevol altre, dius, per què els he posat? Però clar, ho fas tu, millor que tu, no pot saber ningú com funciona l'organigrama de dintre dels Mossos.
1: I jo em volia assenyar a la realitat, dic, ostres, però no em puc inventar, perquè no m'agrada inventar-me coses de... Pues no, et situaré allà on és i ja està.
0: Bueno, de vegades jo recordo com algun taller d'aquests d'escriptura que he fet també, a vegades em deies que és que... escrivies alguna cosa que se'n va immersar en blanc i tu dius, però és que això ha passat de veritat. I et deien, ja, però és que no ho sembla.
1: Ja, això també passa.
0: I moltes vegades això, dius, ja no és que sigui veritat o no, és que si no ho sembla, el lector no s'ho creurà, encara que sigui veritat, perquè tu no estaràs allà per explicar-li que això és veritat.
1: Això és veritat, cert, sí.
0: Pues Mònica, nosaltres també, abans d'acabar les entrevistes, les converses, tenim el nostre interrogatori. Em fa molta il·lusió fer un interrogatori a una persona que fa interrogatoris, vale? Aquest és molt més innocua, és el que diem al Pimpantes, que són una bateria de preguntetes curtes que les pots justificar o no, com et vingui més de gust, vale? Comencem. El Pim-Pam-Test. Un llibre de la teva infantesa.
1: Ui, un llibre de la meva infantesa, Tirant-lo blanc.
0: Ostres, per ser la infantesa, déu-n'hi-do, eh?
1: Eren còmic, eren...
0: Que xulo. Sí. Un llibre que t'hagi marcat de qualsevol època.
1: Doncs ara, aviam, és que no me'n recordo com es diu l'autor, bueno, és nòrdic, és el del Llop i el Vigilant. El Vigilant i el Llop, és una trilogia, i ara justament acaba de treure un quart. No és que, aviam, m'agrada molt aquest llibre per la manera en què està escrit. És una escriptura com molt literària i és un llibre més aviat d'història, però també té un component de novel·la policíaca en l'època de Suècia, del segle XVIII, em penso que és. I, bueno, m'agrada. La veritat és que és un dels llibres que, de que vaig comprant i no em cansa. I, mira, m'agrada.
0: Tens algun autor favorit?
1: Tinc molts.
0: Quin gènere t'agrada més llegir?
1: Policíac.
0: Quants llibres tens ara mateix a la tauleta de nit?
1: Uf, doncs mira, ara en tinc 3. I n'he tret un.
0: Si un llibre no t'agrada, l'acabes o el deixes?
1: L'acabo. L'intento acabar. Em sembla que només he deixat un a la meitat i em sap greu dir-ho, però és La muntanya màgica.
0: Bueno, ja
1: no... Sap greu. Però...
0: Jo no sóc tan benèvol. Jo me'ls ventilo molt abans.
1: Em vaig llegir sencer el Quixot, la Ilíada i la Odissea. Sencer, però, ostres, aquest l'he hagut de deixar.
0: Si has vist la pel·li, llegeixes el llibre?
1: Sí que ho faig, però he d'esperar temps.
0: I al revés, si has llegit el llibre, te mires la pel·li?
1: Sí.
0: A mi això, segon, m'acosta molt. Si he llegit el llibre, no tinc per costum mirar-me les pel·lis.
1: Ai, doncs pues sí, perquè així puc comparar, de veure si què s'han deixat, què no, què canvia, què no.
0: Una passada que jo a mi muntat la pel·li al meu cap, i òbviament no coincidirà amb la pel·li que estan fent, doncs m'acabo de saber. Per parlar del teu llibre, club de lectura o presentació? No sé si has fet ja algun club de lectura, si has tingut la possibilitat.
1: No n'he fet encara cap, però tinc, a finals d'aquest mes en tinc un.
0: On el faràs?
1: Ai, ara m'enganxes, perquè a Sabadell.
0: A Sabadell.
1: A Sabadell. I en tinc moltes ganes, perquè ja podré parlar de tot.
0: És que això és el més xulo dels clubs de lectura i és el que no podem fer aquí. Aquí has de passar molt de puntetes per tot, perquè òbviament no podem esgarrar la història, que es tracta que la gent el compri i se'l llegeixi. Però en un club de lectura, la gent que hi és se l'ha llegit i pots rebre feedbacks que no et podem donar, aquí.
1: Sí.
0: No? Has fingit mai haver-te llegit algun llibre per quedar bé, per fer-te la interessant?
1: No.
0: No sé si t'ha passat, però suposem que t'arriba a passar. Si te fan una mala crítica a algun periodista i després te'l trobes, el saludaries, et faries la longuis, posaries el peu a veure si cau de lloros?
1: Home, no, el saludaria. Clar, sí.
0: Si només poguessis salvar un llibre de la teva biblioteca, quin agafaries?
1: Uf, no ho sabria. No, en tinc molts, no ho sabria.
0: Aquí algun que m'ha fet trampa i dit, jo m'aporto el Kindle.
1: Jo no en tinc de Kindle, no m'agrada gens llegir amb electrònic. Uf, no, he de tenir el llibre i el tacte, aquesta olor per mi.
0: I és una de les coses que més trobo a faltar, llegir-me un llibre amb paper.
1: Sí, té el seu què, és que... Sí.
0: Tens mal rotllo amb algun altre escriptor? No cal dir noms, eh?
1: No, amb cap. Vaja, que jo sàpiga, no.
0: Si poguessis triar un escriptor de qualsevol època per fer un llibre a quatre mans, amb qui t'agradaria fer-ho?
1: Uf, mare meva, aquesta no sabria contestar-la, no ho sé. Jo crec que amb qualsevol podria fer-ho, perquè segur que m'ho passaria superbé fent això de quatre mans. De fet, ho hem fet en algun taller d'escriptura i és molt divertit, és molt divertit. Està molt, molt bé. Sí que ho faria, no tinc...
0: Problemes.
1: No.
0: Anem acabant. És aquesta la pitjor entrevista que t'han fet mai?
1: No. Sí, aquesta ha estat molt bé.
0: Has mentit alguna vegada en alguna entrevista per quedar bé amb l'entrevistador?
1: Tampoc.
0: Pues, Mònica, ara sí, ja l'ombra no és la de la mitjanit, és la del rellotge, que se'ns tira a sobre, hem d'anar acabant. Sí que deixeu-me, si us plau, ja us he dit durant l'entrevista, llegiu el llibre L'ombra de la mitjanit, està editat per Delicte, és la seva primera novel·la, però no ho sembla pas. Mònica, només me queda donar-te les gràcies. Ha estat un goig llegir-te i un plaer tenir-te aquí als estudis de Ripoll Ràdio i compartir aquest temps de llibres amb tu.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres. Jo m'he passat molt bé.
0: M'alegro.
1: I, bueno, me n'alegro que t'hagi agradat, que us agradi, i moltes gràcies per llegir-me.
0: Moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Gràcies.
0: Fins aviat.

0: temps de llibres, temps d'escriure.
1: I la millor manera de posar el punt i final al programa i d'encetar el cap de setmana és doncs, anant a una nova classe del taller d'escriptura que ens fa, com sempre, la Laura Comarà. Laura, bona tarda i benvinguda de nou al temps d'escriure.
2: Hola, bona tarda, Antonio. Doncs aquí estem una setmana més i si em fa molta il·lusió aquesta classe. Avui us parlaré d'un tema que a mi m'agrada molt, que és la diferència entre narrativa, dins de la narrativa, entre veu i mirada. És una cosa és la veu i l'altra és la mirada. Us ho explico amb un exemple. Vull escriure des del punt de vista d'un gos. És a dir, vull explicar la meva història des de la mirada d'un gos. Cap problema, puc fer-ho. Tenim novel·les com, per exemple, Flash, de Virginia Woolf, que explica justament tota una novel·la explicada des del punt de vista d'un cocker spaniel. Perfecte. Aquí va la pregunta clau. Puc escriure no només des de la mirada del gos, sinó també des de la seva veu? Podem fer una primera persona del gos? Bueno, sí, si entrem en el pacte de ficció segons el qual el gos pot parlar com una persona, si fem una mena de la de Dama y el Vagabundo. No, si volem ser realistes. Els gossos parlen amb llenguatge humà, es comuniquen amb nosaltres, això està clar. Si teniu un gos, heu vist que es comunicat amb vosaltres. Però podrien escriure un llibre des del llenguatge humà? El gos es comunica amb tu, però no parla amb tu. Doncs, per tant, no podem plasmar la veu autèntica d'un gos. Encara que podem fer experiments, vull explicar el seu punt de vista, la seva mirada, a través d'un narrador, és a dir, tercera persona, com fa la Virginia Woolf a Flash. Un altre exemple, les veus infantils, potser aquest és encara més clar. Ara us llegiré un fragment d'un conte anomenat El Grisha, de Chekhov, que trobareu a 24 contes, a Club Editor. Diu així, és el començament, és l'inici. El Grisha, un nen petit i grassú que va néixer fa 2 anys i 8 mesos, passeja amb la mainadera pel bulevard. Porta una acta llarga de cotó, bufanda, una gran gorra amb una borla de pelfa i xancles calents. Té calor, s'ofega, i només li cal que el sol d'abril, ara que surt entre els núvols, li vingui als ulls i que les parpelles li piquin. Tota la seva figura, maldestra, tímida, camina amb inseguretat, manifestant un desconcert extrem. Fins ara, l'únic món que coneixia el Grisha era quadrangular. En un racó hi havia el llit, en un altre el bagul de la mainadera, el tercer una cadira i el quart el llum que cremava. El llum que cremava, fixeu-vos. Si espiava sota el llit, veies una nina amb el braç trencat i un tamborí. I si miraves darrere del bagul de la mainadera, tot de coses diferents. Rodets de fil, papers, una capsa sense tapa i un pallasso fet malbé. En aquest conte, Chekhov vol plasmar la mirada del Grisha, un nen de 2 anys i 8 mesos, però no la seva veu. Per què? Doncs justament perquè, com podem veure, la sintaxi i el lèxic del conte no són propis d'un nen de 3 anys. Un nen de 3 anys no escriu així, no parla així, no té aquest domini del llenguatge. Per tant, per això Chekhov està plasmant la seva mirada, el seu punt de vista, les coses que ell veuria, el que ell creu que el que es fixaria, no? Es fixa en això o en l'altre, però no la seva veu. En canvi, en el relat de redacció del Quim Monzó, podem veure que el que vol és plasmar la veu d'un nen, un nen una mica més gran que el Grisha. Comença així. Què vaig fer diumenge? Diumenge va ser un dia que va fer molt de sol i vaig anar a passejar amb el papa i la mamà. La mamà duia el vestit beige, amb una rebeca de color blanc os, i el papà un pullover blau raf i uns pantalons grisos i una camisa blanca, oberta. Jo duia un jersei de coll tancat, blau com el pullover del papà, però més clar, i una jaqueta marró i uns pantalons també marrons, una mica més clars que la jaqueta i unes bambes vermelles. La mamà duia unes sabates clares i el papà unes de negres. Vam passejar al matí i vam anar a esmorzar a les Valmoral. Vam esmorzar un suís i una ensaïmada farcida a mig matí i jo vaig demanar croissants. Després vam veure les flors i n'hi havia de roges i grogues i blanques i roses, fins i tot blaves. Però el papà va dir que eren tanyides i herbes verdes i violetes i ocells grossos i petits i el papà va comprar un diari en un quiosc. Com veiem, en aquest cas el relat està en primera persona, és la veu del nen directament la que estem llegint. Per tant, no és només la seva mirada, també vol imitar, aquell que Monzó vol imitar, la veu d'un nen en una redacció escolar. Després ho farà millor, pitjor, això, aquest conte, quan heu portat a classe, ha tingut tot tipus de reaccions. Però veiem aquest intent, aquesta sintaxi, tot amb i, les llarguíssimes descripcions, els colors, tots són colors. Vol imitar aquesta veu del nen. Espero que amb aquests exemples us hagi quedat una miqueta més clara la diferència entre el que és la veu d'un personatge i la seva mirada, i com de vegades podem expressar la seva mirada sense expressar la veu, això seria una tercera persona, o podem expressar la mirada i la veu, i també està molt bé. Us recomano molt llegir els dos contes, no només per treballar els conceptes, sinó perquè són contes, són molt bons, són molt divertits. Us recordo els noms. El primer, el Grisha, que el trobareu a 24 contes de Chekhov, està traduït per Arnau Barrios i editat a Club Editor. I el segon és Redacció, del Quim Monzó, i el trobareu a aquell llibre del Monzó que és un nom de marques, Olivetti, Molinex, Chafotó, Mogui, crec que es diu, el trobareu a Quadets Clima.
1: Pues Laura, moltíssimes gràcies. Ostres, sembla que és una qüestió de matisos, però és molt important tenir clar una cosa i l'altra.
2: Sí, sí, per no barrejar, sobretot.
1: Exacte.
2: A vegades barregem, volem explicar... simplement la mirada del personatge, però de vegades posem la veu, no sabem que estem fent malament, el lector s'embolica, o al revés, volem plasmar la veu i de cop i volta entra ja el narrador i el personatge està expressant alguna cosa que no pot expressar. Estem embolicats, si ho separem, tot va millor.
1: Pues apuntat queda, ens ho guardem al nostre quadern de punts d'escriptor i t'esperem d'aquí 15 dies amb el nou temps d'escriure. Fins aviat.
2: Gràcies. Adéu.

Ho veus que no t'enganyava i ha merescut molt la pena escoltar el programa? Doncs, si t'ha agradat, ens ho pots fer saber a les nostres xarxes socials. A Instagram som @temps_de_llibres i a la resta @temps_de_llibres. Escolta'm, i si no t'ha agradat, també ens ho pots dir. Tots els programes del Temps de Llibres els trobaràs als nostres webs a ripolletradio.cat i a temsdellibres.cat. I si no, a les millors plataformes de podcast també hi són tots. Nosaltres tornarem el proper divendres amb un nou Temps de Llibres, però recorda que el dijous 28 de maig a les 18:30 hores des de la Biblioteca Municipal de Ripollet gravarem el Temps de Llibres Live. I aquest mes estarem amb la Carla Gràcia, l'autora de Perfectament Imperfecta, que ens presentarà El Jardí Adormit. Recorda, dijous 28 de maig, 18:30 hores, Biblioteca Municipal de Ripollet. Mentre tot això arriba, rep una salutació ben gran de tota la colla del Temps de Llibres. I recorda, sigues feliç, llegeix i ens retrobem en el proper programa. A reveure!

0: Són les 4.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
2: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
2: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
2: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
2: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
2: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
2: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
2: És el següent pas.
0: El següent pas.
2: Això l'any que ve.
0: Vale.
2: A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí, és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? És una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt a les parts més amples fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color és color gris, vull dir, veure si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar.
2: Potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris en zones molt diverses i tal, és que és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Trella d'avui, dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles, i ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient, però el que sí que és cert és que no és una paret, o sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample, que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades, i ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, no, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta edat, eh? Els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant, una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. Brutal. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la Serp Roja, no?, perquè té un color molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no?, si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no?, al nord o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla bla bla bla bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual... O sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara ve una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava amb múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç

0: adults a la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de parada en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, ¿vale? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: Xina,
1: no? De
0: sí,
1: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? la noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i per altra banda, dins del palau de l'emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri, i òbviament l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19, 20, i ara comencem a parlar de la muralla, eh?
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia, veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història.

0: història. I les, de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no? Els pobles nòmades que van en cavall i veuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la gran muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia. Ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa. I per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1.000 anys, així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. Va, en una època que es diu els regnes combatents. Va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells. Va? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa d'aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, la podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va, que és Qin Shi Huang. Va, en Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221... arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici o al final de la Ruta de la Seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades esteparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època de Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes condicions, en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres, estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podia arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava a la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres d'enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal, aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però és, està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, al desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs, fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que
0: tu
1: literalment...
0: Tu vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa al Tres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien.
0: Sí,
1: en una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història, Xina,
0: Xina.
1: Història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit?
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà? Doncs
0: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria t'entrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Posen els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Però a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i es llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? Com a la funciona? Cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic. Sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia empassat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien amb robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenia els nòmades especificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del treball d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat i va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera del nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xangan, i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia,
0: interessant.
1: Que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem, perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia. Perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Viatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. A que el sud, recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has d'escalar una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentava abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break.
0: Un
1: no?
0: break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Són les 8.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Són les 10.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Gabon, d'anar-hi, bones noites, bones noches, bona nit i benvinguts Jazz Women and Jazzmen del Camps de Cotó. Bé, com sempre, disposats a començar, com totes les setmanes, aquest espai i, en primer lloc, com sempre, fent-nos nostra aquella frase del nostre estimat Cifu, que en castellà deia «Bienvenidos a este programa de jazz per a ti que te gusta el jazz». Avui hem fet en castellà. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a tots que el Camps de Cotó és un programa, és un espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals que ens donen suport a aquesta iniciativa des de ja fa molts anys i diversos allotjaments a més de servei multimèdia com els més coneguts, ja ho sabeu, aquest més conegut que és l'Spotify o aquest altre que acumula la majoria de programes de ràdio de tot el país i de més enllà, que és l'e-books. I a més teniu aquesta pàgina que respon per aquesta adreça, preneu nota si voleu i us ve de gust, www.andreujazz.com, www.andreujazz.com. Des d'aquí, si us ve de gust, us podeu apropar una miqueta més al nostre espai jazzístic. Aquí trobareu enllaços diversos, des de biografies, discogràfiques, novetats, festivals, revistes, etc, etc i etc. Doncs vinga, sense res més, ara us explico de qui no res de què anirà el nostre programa d'avui i repeteixo, bon programa i bon jazz. L'espai d'aquesta nit comença així.

No començava massa alegre aquesta tonada, eh? Heu vist? Així començava com una mica fins i tot trista, però el que sí estic segur, i perquè serveixi de contrast, és que el nostre espai d'avui no serà gens trist, perquè el que he decidit avui és anar a recórrer, a passejar-nos una estoneta per quatre grans enregistraments en directe dels anys 80. Sí, senyors, quatre fantàstics concerts en directe que els llibres especialitzats no acostumen a recomanar massa, però que jo penso que per vosaltres seran més que interessants. De fet, tots aquests que estem una miqueta més posats dins del tema d'aquesta música sabem i coneixem que són quatre bons enregistraments i que avui m'agradaria que vosaltres coneguéssiu. Bé, explicat ja amb aquesta senzillesa de què va avui tot això, anirem amb el primer d'aquests concerts, aquest primer espai llarg, aquest primer espai del programa, on volem marxar amb el senyor Freddie Hubbard. I amb enregistraments del 1981, com hem dit, tots enregistraments dels anys 80, concretament del 28 i del 29 de novembre. Això portava el títol de Live at Keystone Corner Club a San Francisco. Es va editar primer una part que pertanyia al diumenge i després es va reeditar tot junt a on es recollien les actuacions d'aquell dissabte i diumenge del novembre de 1981. I aquest disc recull material enregistrat pel gran trompetista Freddie Hubbard i el seu sextet en aquell moment, com us dic, en directe, el famós Keystone Corner de San Francisco a les nits del 28 i 29 de novembre de 1981. El trompetista, ja ho veureu, està en excel·lent forma i deixa algunes intervencions magistrals que ja ho veureu al llarg dels dos dies d'aquell fi de setmana del 81. Tot i que Freddie Hubbard no era un músic que es prodigués de massa enregistrant en viu, però els seus fans, entre, evidentment, els que jo em trobo, segur que agrairan i agraireu sentir aquest àlbum. I qui l'acompanyen? Doncs ni més ni menys, atenció al dato, Joe Henderson al tenor, Billy Childs al piano, Larry Klein al contrabaix i Steve Houghton a la bateria. Doncs dit tot això, després fem un comentari dels temes, ens anem en directe al Keynote Corner Club de San Francisco, ens anem amb Freddie Hubbard i aquests dos temes, el Bird Like, un tema que era pràcticament Freddie Hubbard el portava a la maleta de... Vamos, el portava i el tocava pràcticament a tots els seus concerts, i una versió espectacular del Body and Soul. Ens anem de concert amb aquest meravellós grup i amb el gran Freddie Hubbard.

Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.

Magnífic el concert que van dedicar a aquests fantàstics personatges. Per cert, abans no us hi ha anomenat ahir, no es pot jugar amb la memòria, eh? Abans no us hi ha anomenat que aquí estava també, doncs haureu vist vosaltres alguns al gran Bobby Hutcherson, sí, Bobby Hutcherson, que estava a la formació. Per tant, ahir hem sentit a Freddie Hubbard a la trompeta, Joe Henderson al tenor, Bobby Hutcherson al vibrafon, Billy Childs al piano, Larry Klein al contrabaix i Steve Hutton a la bateria. Com us deia, fantàstic aquest, aquest fenomenal tema, aquests fenomenals dos temes que hem escoltat, i fenomenal aquest concert al Keystone Corner del 81. I recordeu, el primer dels temes era aquest Burleigh, que és un reconegut tema que va composar el mateix trompetista Freddie Hubbard, un tema que va aparèixer allà pel 61 dins d'aquell àlbum Ready for Freddie del nostre estimat Hubbard, i tot és un tema de hard bop amb la construcció més inicial. Aquí ens sonava més bopper amb aquesta actuació en directe del 81, doncs hi ha aquestes petites diferències, i un tema, doncs ve un blues caracteritzat per aquest temps ràpid i tècnic, i a més un tema que molt sovint es cita en contextes d'estudi de jazz, d'estudis de jazz d'alt nivell, quan alguns joves s'inclinen per aprendre aquesta notable la música. És un estàndard en forma de blues, com us dic, de 12 compassos, popular entre molts músics per practicar, i fins i tot s'utilitza moltíssim, ja sabeu, és un blues amb moltes jam sessions. Bé, el primer solo que heu vist d'aquest tema de Hubbard, extraordinàriament tècnic. Després hem vist un solo de Henderson amb el seu solo magníficament sec i de clara inventiva, com sempre, sortint i entrant, com sempre fa amb el seu... actuació en directe. I després hem vist el Body and Soul. Podríem dir que és aquest gran estàndard de la història del jazz, amb aquesta introducció que feia Hubbard, alegre i divertida, i bé, que estava jugant amb el propi tema, i ho heu vist ja amb el tema Starlust, abans de, o sigui, estava juntant dos temes, jugava amb els dos mateixos, abans de presentar el propi Body and Soul, que ho ha fet d'una manera amb un feeling esgarrifós. Després s'ha afegit per un moment Henderson, ja ho heu vist, càlid i contingut, apareixia ahir en escena per deixar-li una altra vegada el tema a Howard Alpont. Hutcherson de nou, com sempre, i com dèiem abans, aquí, a pesar de que posava 1.500 notes, com sempre, líric, fins i tot quan no vol ser-ho, ell sempre és líric i melòdic. I per últim, doncs Henderson tocant tots els registres del seu solo, amb una integració que portava Henderson amb aquest Body and Soul, doncs allunyat notablement de la balada, però al mateix temps donant-nos un discurs paral·lelament increïble. Ahí estaven. Bé, i ara ens anem amb un altre, i un altre de les bèsties consagrades, un altre dels grans, perquè ni més ni menys ens anem amb el gran Ahmad Jamal, sí senyors, el gran estimat Ahmad Jamal, tot un referent per moltíssims contemporanis del jazz, del trio modern en jazz, al costat de Bill Evans, doncs ja ho sabeu, i amb un concert que el nostre estimat pianista Ahmad Jamal va fer amb James Cammack al contrabaix, Herlin Riley a la bateria i Sheldon Newton a la percussió. Això va passar el 1985 i va ser al Montreal Jazz Festival. Ahir està un àlbum enregistrat en directe al Festival de Montreal de l'85 i publicat a l'any següent, i amb Ahmad Jamal i el seu quartet, que com us he dit també inclou el baixista James Cammack, el bateria Herlin Riley i el percussionista Sheldon Newton. Doncs bé, l'àlbum és absolutament galàctic, ja us podeu fer amb ells. A mi sobretot m'agrada aquesta versió que us posaré del Round Midnight que fa Ahmad Jamal amb el seu quartet. Escoltarem el Round Midnight del nostre estimat Monk, aquest Footprints, ja sabeu, tema de Wayne Shorter, i un altre tema no enregistrat encara, un tema d'Ahmad Jamal que du per títol Ebony. Per tant, ens anem en Jamal, el seu quartet, Round Midnight, Thelonious Monk, Footprints, Wayne Shorter i Ebony. Atenció a la meravella de concert que
van presentar-nos aquests senyors al 1985 al festival, al Montreal Jazz Festival.

Hola, sóc en Max Sunyer, sóc músic i guitarrista i jo també escolto el programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i en sóc un fan declarat.

0: Doncs bé, amatge mal, com sempre, espectacular. I a pesar d'aquests evidents canvis de personal en aquella època, encara que no d'estil, Jamal doncs, va aconseguir amb aquest concert enregistrat en directe al Festival de Montreal del 85, doncs va aconseguir encandilar sense cap dificultat a un públic absolutament entregat, com heu pogut veure. Públic, imagino jo, que alguns d'ells no havien conegut encara o no havien sentit parlar del legendari trio dels anys 50, recordeu, amb Israel Crosby i Bernell Fournier, que va liderar aquest gran pianista de la història del jazz. I heu vist que, com sempre, els que coneixeu més a Jamal, utilitzant les seves característiques, fent servir aquesta part més alta i aguda del piano, els seus blocs d'acords característics per donar-li forma a una versió que escoltàvem del Round Midnight, absolutament inoblidable. Hem vist que era tendra per moments i enèrgica i violenta com és Jamal per altres. Després hem sentit aquesta versió neguitosa, jo diria, i punyent del Footprints, sota aquest espectacular background, podríem dir, rítmic que hi havia per darrere, i aquesta tensió absoluta utilitzant aquests mecanismes tècnics de Jamal, que a vegades són tan bestials que, com hem vist amb aquesta versió del mateix Footprints, doncs provocaven a la resta del seu grup. I si us heu fixat o heu estat una miqueta atents cap a la meitat del tema, doncs bé, ahir es desmenalava la secció rítmica i prenia una absoluta iniciativa amb mans primer de bateria i percussionista i després amb un solo de Kammack, de James Kammack, espectacular. I per últim, aquesta fenomenal composició que duu per títol Ebony, que no us he dit abans que és una composició de Jacques Dejonet, que precisament Jamal l'estrenava per primer cop en un concert en directe, i amb aquest aire de fusió característic també de l'època, que mantenia aquest equilibri enorme entre la tradició i la modernitat, i jo diria molt a l'estil i als gustos d'un altre inoblidable pianista com és el nostre inoblidable Chick Corea. Doncs bé, ahir estàvem fent el tema, la introducció, per desembocar-lo a un ritme de samba absolutament maquíssim i jo diria que extraordinari. Doncs bé, aquí ha estat el record d'aquest aquest concert en directe al Montreal Jazz Festival del 85 del nostre gran, i espero que avui us hagi espectacularitzat a tots, el nostre estimat Amat Jamal. Bé, ens anem amb un altre concert, en aquesta ocasió amb la cantant de la nit. I és un honor per mi portar-vos aquest concert meravellós de l'any 87 de la mà de Shirley Horn. A l'àlbum duia el títol de I Thought About You. És un enregistrament en directe al maig del 87 al Vine Saint Bar and Grill de Hollywood. I aquest concert directe va ser, doncs bé, el retorn de Shirley Horn després dels molts anys en què va mantenir un perfil baix a propòsit, doncs, que va tenir una filla i mentre estava criant la seva filla després va retornar i, entre d'altres coses, ens va deixar aquest meravellós, però veritat, meravellós concert en directe. Shirley Horn, ella mateixa al piano i a la seva veu, Charles Abels al contrabaix i Steve Williams a la bateria, amb aquest inoblidable, per mi, un dels millors concerts vocals que he escoltat, i n'hi ha moltíssims, però la capacitat pianística de la mateixa Shirley Horn, un excel·lent pianista, la seva manera de cantar, sempre en pausa, sempre utilitzant aquest gust que ella tenia i com li agradava a Miles Davis del silenci i aquesta supervisió del tema, com l'enfocava, com l'interpretava, diria jo, és absolutament excel·lent. Us deixo amb temes, pues, extraordinaris, com són Something Happens to Me, el de Eagle and Me, I Got It Bad and That I'm Good, un altre dels clàssics, Our Love is Here to Stay, recordant la seva estimada i a la nostra, com no, Billie Holiday, The Great City, un pur tema, i Isn't It Romantic, que serà l'últim i és on sentirem, no sentirem cantar a Shirley, però sí sentirem com funciona aquest meravellós trio. Per tant, us deixo amb ella, us deixo amb aquest concert en directe i aquests curts, però enriquidors dos temes, aquests sis temes, perquè gaudiu del que va passar una nit del 1987 en companyia de Shirley Horn.
1: Ladies and gentlemen, from Hollywood, live at Vine Street, please welcome with me Shirley Horn.

0: Thank you. Thank you, Ben. Thank you.
1: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el jazz. Em posa dels nervis. Així que el jazz patí.
2: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
3: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de 5 copes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
4: Camps de cotó. Com?

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

nit espectacular de concerts, espectaculars, aquests concerts que de tant en tant m'agrada fer un programa de concerts en directe, i així, doncs, que sapigueu vosaltres que intenteu, sota el meu criteri, a lo millor el vostre és diferent, absolutament tots respectables, doncs sota el meu criteri, que són grans concerts, que si podeu no deixeu d'escoltar-los. I ara, amb el darrer concert, estàvem amb aquesta gran dona, aquesta dona que m'encanta, com és la gran cantant i pianista, la nostra estimada Shirley Horn, una dona que ja no està entre nosaltres i que ens ha portat, ens ha fet avui tot d'estàndards la quantitat de recursos que és capaç. Primer l'hem sentit amb aquest Something Happens to Me, amb aquest Alguna Cosa Em Passa, el tema de Marvin Fisher. Després el tema The Eagle and Me, aquesta L'Àguila i Jo, una composició antiga de Harold Harlan. Després, recordant el nostre estimat Duke, I Got It Bad and That Ain't Good, aquest Ho Tinc Malament i Això No És Bo, composició del nostre estimat Duke Ellington. Com no, on recorda Billy amb aquest Her Love Is Here to Stay, aquest L'Amor Ha Vingut per Quedar-se, i després ens ha brindat un tema, una composició boníssima de Curtis Reginald Lewis, que du per títol The Great City, La Gran Ciutat, i alguns de vosaltres, que jo sé que sou molt jazz women's i molt jazzmen's, doncs segur que us heu quedat en la introducció. Aquest tema, La Gran Ciutat, estava presentat amb el mateix patró rítmic que el tema Killer Joe, recordeu, de Benny Hill, de Benny Golson i el seu Jastet, en companyia de Hart Farmer. Doncs bé, el mateix patró rítmic, el mateix ritme, la mateixa, exactament la mateixa seqüència que aquell Killer Joe, ella ens presentava aquest Gran Ciutat. I per últim hem vist les virtuts pianístiques, que no són poques, de la grandíssima Shirley Horn, amb el tema de Richard Rodgers i Lenny Scart, aquest Isn't It Romantic, o sigui que no és romàntic. Doncs ahir hem vist quina és la seva capacitat, la capacitat d'utilitzar l'espai, la capacitat de saber utilitzar aquest silenci perpetu que ella deixa anar amb la seva veu, aquesta manera de no pujar ni baixar l'octava, que sembla que arribi tot i arriba de manera molt fàcil, amb una plàstica incomparable. Torno a repetir, la cantant preferida de Miles i de moltíssims altres, una de les grans cantants de la història del jazz. Avui ha estat ahir en companyia de Charles Abel al contrabaix i Steve Williams a la bateria. Vaya trio, vaya cantant i vaya pianista. Bé, i acabarem amb un altre concert extraordinari, un concert que va tenir lloc el 14 i 16 de novembre de 1988 al llegendari Jazz Husmormatre Club de Copenhague, a Dinamarca. I ens el porta també una senyora, una dama, una dona com Carla Bley, que el 2023 ens abandonava a l'edat de 87 anys, i una de les dones més importants dintre la història del jazz dels últims 60 i pico anys. Pràcticament hi ha, doncs, una unanimitat entre crítics i aficionats al jazz en convenir que l'aportació de Carla Bley a la composició de jazz per Big Band és possiblement el seu millor llegat que ens va deixar, per sobre fins i tot d'aquestes virtuts, grans virtuts com a pianista, sent absolutament estupenda tocant les 88 tecles del piano. Bé, he recollit aquest enregistrament, com us deia, del 14 i 16 de novembre de 1988, on ella participa amb una... Per mi, aquest àlbum, aquest Fleur Carnívore, jo ja sabeu que el meu francès és catatònic, Fleur Carnívore, o sigui, la Flor Carnívore, és probablement un dels... Bueno, sota el meu parell, el de molts, és probablement un dels millors treballs com a líder de pròpia banda de Carla Bley. Aquí amb una orquestra de 14 músics, amb solistes de la talla de Frank Lazy, el Fliscorn o Steve Swallow, que després també va passar a ser el seu marit a la guitarra
el contrabaix elèctric, i bé, aquí veurem a una, dins d'aquest Fleur Canivre ens presentem, veurem aquesta gran pianista i compositora. Tot el disc té 5 temes, nosaltres escoltarem 2, temes tots ells d'una execució complexa però brillantment resolta per aquesta habilitat que tenia Carla dels arranjaments, una dona que des de que va començar allà amb la Jazz Composers Orchestra Association, que és la seva pròpia banda, la que va fundar ella mateixa, doncs ha demostrat que el jazz i el jazz, sobretot de big band, de gran orquestra, pot estar també podríem dir en permanent evolució, aquesta seria la paraula. Ella sempre es va mostrar molt molt arrelada als nous moviments musicals, al incorporar la Big Band com un element també de modernitat, un element a més de flexibilitat, on es podia incorporar tot tipus de coses i que totes elles tenien arguments sòlids per tenir aquesta qualitat que deixava sempre, sempre, sempre la música de la nostra estimada i inoblidable Carla Bley. Bé, jo us deixaré amb ella, amb aquest seguit de músics, en podem comentar molts més, però ahí estan Liu Soloff i James Winter a les trompetes, Frank Lacy, com hem dit, el Friscorn, el propi Gary Valente el trombon, Bob Stewart a la tuba, Daniel Buzzi a l'oboe, Wolfgang Pushing al saxo alt i la flauta, Andy Shepard, vaya un altre, el tenor i el clarinet, Christoph Lohr al saxo tenor i saxo soprano, Roberto Tini al baríton i al soprano, Karen Marter a l'harmònica, orgue, Steve Solow, com hem dit, al contrabaix, Buddy Williams a la bateria i Don Alias a la percussió, la nostra estimada Carla al piano, compositora i líder d'aquesta meravella amb la qual avui us deixaré aquest enregistrament en directe al novembre del 88 al Jazz Montmartre Club de Copenhague a Dinamarca, i amb la lideratge d'aquesta gran, la Carla Bley. Escoltarem precisament el tema Fleur Carnivore i Healing Power, aquests els sentirem seguits, aquest últim, aquest darrer últim, aquest Healing Power és tot una declaració, tot un homenatge a Charles Mingus, ja ho veureu, les seves sonoritats estan molt properes, i bé, a Fleur Carnivore ja veureu un excel·lent tema també. Després ens quedarà doncs, per sentir una miqueta d'un altre tema més. Per la meva part, doncs res més que moltíssimes gràcies per estar aquí, que aquests llargs blocs musicals, aquests 4 concerts on avui hem viatjat, hagin estat del vostre gust, i per la meva part, res més, dir-vos a tots que tingueu una bona setmana i un bon jazz, sobretot feu moltíssim a l'amor i gens la guerra. Per la meva part, bye bye, us deixo amb el concert del novembre del 88, liderat per la gran compositora, directora i pianista, la nostra estimada Carla Bley. Fins la setmana vinent.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.